costato.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Calvià de Fenollet, 95.

0: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
1: Radio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon estiu a Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

cuisine sous le vent. Parviendras-tu à m'oublier ?

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu
2: Radio Arrels.
1: Radio Arrels. Radio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Radio Arrels.
4: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns xàfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
1: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.
0: Radio Arrels, 100% en català.

0: Una hora 100% en català.
1: Molt es vaig trobar tan lluny de casa, estant com una cabra i tot el poble ho sap. Eren allà, en un cul de rasa, angelets que et fan perdre el cap. La petita cara de bitxo, la mitjana amb una cua de cavall, la més gran sense sabates,

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Louise, tinc 10 anys i el que m'agrada més a l'estiu és viatjar, banyar-me, viure aventures i menjar bones coses.

0: A temps d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arenys.
1: Si arribeu ara de les zones de Ràdio Arrels, us desitgem un molt bon dia. Som el divendres 21 d'agost, comença l'hora fresca. Estem junts fins a les 9 i comencem, com cada dia, amb la previsió del temps a càrrec de l'Enric Balaguer. Ràdio Arrels, bon dia.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns ràfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
1: Gràcies, Enric Balaguer. L'Enric, des de Prada de Conflent, a la 58a edició de l'Universitat Catalana d'Estiu, en presència de Ràdio Arrels, també al costat de l'Enric Balaguer, cada dia pels reportatges i entrevistes des de Prada, i tenim en Miquel Martínez Vila i també la Loriana Penyer. Esteu escoltant Ràdio Arrels, ja ho sabeu, aquesta és l'hora fresca, també ho sabeu, i ara són les 7:02 d'avui, divendres 21 d'agost, estem junts fins a les 9 en aquest programa on us proposarem, com cada dia, música i diverses cites a la fi de la primera mitja hora, per exemple, la crònica del planeta CO2. Avui ens interessarem per la toxicitat dels pesticides, que no para d'augmentar a contracorrent, finalment, dels compromisos i objectius internacionals. D'aquí a pocs instants parlarem de curtmetratges, un festival Curt Circuits 66, que té lloc fins al mes de setembre, 41 dies de curtmetratges en 35 municipis de Catalunya Nord i Catalunya Sud. La Loriana Penyer n'ha parlat amb el seu responsable transfronterer, és Luc Domènech. El programa d'aquesta hora fresca d'avui, doncs també hi trobarem a la segona mitja hora les efemèrides musicals d'Enderroc. Un 21 d'agost del 1978 naixia Jofre Verdesí. I parlarem de llibres avui. Punt de llibre, aquesta emissió de Miquel Martínez Vila, aquest divendres parlarà amb l'autora del llibre Walter Benjamin a Portbou, és Caritat Oriol. Més llibres serà a la segona part, de l'Hora Fresca, amb Michel Borret Gustaví, Punts i Comes, ha triat de parlar d'una ucronia a través del llibre Jo sóc aquell que va matar Franco, d'en Joan Lluís Lluís. I la llengua, doncs, a l'honor d'aquesta hora fresca, amb les extravagàncies de la nostra llengua que ens proposa Pasqual Tirac, dins la seva crònica La Llapissada, ens parlarà de la enya com

0: muntanya. I justament, Canto, Zo i la muntanya balla és el títol d'un èxit de literatura d'una sud-catalana de Vic, Irene Solà, que fa unes setmanes era per Ceret. En Pere Manzanares va aprofitar-ne per parlar amb l'autora de Canto, Zo i la muntanya balla, o de Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. Això serà just abans de les 9. També tenim cita, com tot l'estiu, cap a les 8:35, amb un vilatge del Conflent. Aquesta setmana l'Enric Balaguer és a Terrarac, un poble del Conflent, a la frontera del Fenolladès, que descobreix en companyia del seu batlle, Joan Lluís Salís, avui passejant pel centre de Terrarac. Ja ho sabeu tot, doncs, del programa d'aquesta hora fresca d'avui divendres, d'avui divendres 21 d'agost. Ràdio Arrels, bon dia, bon estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Foresta, l'últim dia de Quatre Camins. A Ràdio Arrels són les 7 i 10 minuts. Parlem de curtmetratges.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Amb l'Oriana Peñé.
5: Fa poc ha començat el festival Curt Circuit 66, que és un festival de curtmetratge. En parlem amb el seu responsable transfronterer, Luc Domènech. Bon dia.
6: Bon dia.
5: Doncs el festival Curt Circuit 66 és un festival itinerant.
6: Sí, és un festival itinerant que és entre la Catalunya del Nord, menys la Cerdanya i l'Alt Empordà. I també enguany ens hem afegit i anirem per primera vegada als Gironès, al municipi de Celrà.
5: I quants municipis feu, més o menys?
6: Doncs són 41 dies de festival i anem a 35 municipis diferents entre l'agost i el setembre.
5: Doncs el vostre festival ha començat l'11 d'agost, s'acabarà el 20 de setembre. Pots parlar un poc de la programació?
6: Sí, doncs és una programació de curtmetratges internacionals de màxima qualitat que seleccionem, que subtitulem tots en francès i en català i que després anem a projectar en molts pobles a l'aire lliure, quan pot ser, o en alguns llocs culturals, quan toca. Per exemple, enguany anirem al Castell de Sant Ferran a Figueres, el 1 de setembre, i doncs vet aquí.
5: Quins són més o menys els temes que presenteu?
6: Doncs hi ha de tot, és a dir, que els curtmetratges, la competició principal, que són 4 sessions, hi ha de tot. Després tenim una programació especial que es farà 4 vegades, que és Curtscats, que és dedicada al festival, al cinema dels països catalans, modern, emergent i de qualitat. En tenim un que és Curts en territori, que és dedicat a tots els curtmetratges que van ser rodats a la Catalunya del Nord o a Occitània. Un programa que és Curts en memòria, que presenta curtmetratges al voltant de la memòria, bàsicament.
5: I això va començar des del 2020, és la 7a edició enguany. Com us va acudir aquest festival?
6: Doncs no hi he dit pas jo, llavors, però va néixer del confinament, del Covid, amb aquesta voluntat de saia a l'aire lliure, de veure cinema, de trobar-se amb la gent, de relacionar-se i també de portar el cinema als pobles petits. Va començar amb 5 municipis, 5 curtmetratges i després, any rere any, la cosa va anar creixent i d'aleshores ençà no ha parat de créixer i doncs n'estem contentíssims.
5: I per acabar, com escolliu els curtmetratges que presenteu? Quins són els criteris?
6: Sí, és una crida a projectes. Els curtmetratges de competició els rebem en una plataforma. En rebem 2.500 cada any i en triem una trentena, 25. Com se trien? Hi ha dos criteris principals. Primer, que tinguin menys de 2 anys, doncs que siguin recents, d'actualitat. I el segon criteri és la qualitat. No n'hi ha més, és a dir, volem que sigui el millor de tot. I resulta que cada any tenim curtmetratges que seleccionem que acaben premiats a diferents festivals, a l'Os de Berlín, al César, als Oscars, al que vulguis. I doncs és això, no hi ha cap temàtica que és obligada, és a dir, tenim comèdia, drama, documental, horror, tenim de tot. I sobretot fem que totes les sessions siguin adaptades per a tots els públics, dels infants a la gent més gran, sense cap distinció. I a totes les sessions la gent pot venir sense cap limitació. I intentem de fer que cada sessió sigui única, que hi hagi una barreja d'estils i que de fet sigui realment en una hora i mitja tot un viatge a través del que pot ser la riquesa i la diversitat del cinema.
5: Moltes gràcies, Hug Domènech, responsable transfronterer del festival Curt Circuit 66.
6: Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: Radio Arrels, en veig 93.1.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.

0: Una de les cançons entre les més conegudes del grup Supertramp era Dreamer.
1: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Les 7 i quasi 20 minuts és l'hora fresca. Aquesta és la veu de Catalunya Nord. Estem junts fins a les 9. D'aquí a pocs minuts, CO2, la crònica del planeta. Parlarem de pesticides, la toxicitat dels pesticides que no para d'augmentar totalment a contracorrent dels compromisos i objectius internacionals. De moment, Zoo amb la cançó Esbarzers.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Augmenta la toxicitat dels pesticides. Bon dia. La toxicitat dels pesticides aplicats a l'agricultura mundial ha augmentat de manera significativa entre el 2013 i el 2019, posant en perill greu l'objectiu de les Nacions Unides de reduir els riscos associats a l'ús de pesticides en un 50% abans del 2030. Un estudi revela que les trajectòries actuals s'allunyen dràsticament de l'objectiu establert a la Conferència de Biodiversitat COP15 celebrada el 2022 a Montreal. La conclusió és demolidora. Cal una acció immediata i coordinada a gairebé tots els països per revertir aquesta tendència alarmant. L'increment de la toxicitat aplicada prové de dos factors convergents. D'una banda, s'utilitzen quantitats més elevades de pesticides, fruit de l'expansió de les terres de cultiu i la intensificació de les pràctiques agrícoles. De l'altra, els ingredients actius emprats són cada vegada més tòxics, especialment en el cas dels insecticides. Els augments més pronunciats s'han detectat en insectes terrestres, organismes del sol i peixos. Tot i que s'han observat tendències positives per a invertebrats aquàtics, insectes pol·linitzadors i plantes terrestres, només dos grups han experimentat reduccions: plantes aquàtiques i vertebrats terrestres. L'estudi assenyala que tots els grans grups de pesticides, herbicides, insecticides i fungicides han contribuït a aquest increment de toxicitat. L'equip científic adverteix que aquestes substàncies altament tòxiques haurien urgentment de ser substituïdes per alternatives menys nocives si es vol protegir la biodiversitat de manera efectiva.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Matins d'estiu. L'hora fresca a Ràdio Arrel.
1: Són ara les 7 i 30 minuts. Aquesta és l'hora fresca a Ràdio Arrels i ara justament parlem del temps, la previsió meteorològica, amb l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns xàfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
1: Gràcies, Enric. Segona mitja hora de l'emissió L'Hora Fresca dels Matins d'Estiu a Ràdio Arrels. Les efemèrides musicals d'Enderrock, que cada dia de la setmana, cada dia de l'any ens presenta la Laura Bertran, seran avui dedicades a Jofre Verdesí, músic i compositor barceloní, que, entre altres, va fer part del grup Glaux, va néixer el 21 d'agost del 1978. El programa d'aquí a les 8, punt de llibre, Miquel Martínez parla avui amb l'autora del llibre, Walter Benjamin a Portbou, és Caritat Oriol. Això és des d'ara fins a les 8 a Ràdio Arrels i, com sempre, ja ho sabeu, ho acompanyem de la bona música. A Ràdio Arrels, bon dia.
5: Podeu recuperar tots els continguts a radioarrels.cat.

0: Flashy Ice Cream, poquet a poquet. Són ara les 7:35. Més música.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 21 d'agost del 1978 neix Jofre Bardagi, el músic i compositor barceloní és conegut per les seues nombroses col·laboracions i és fill del també músic i compositor Josep Maria Bardagi. La seva carrera musical va debutar l'any 1994, quan tot just tenia 16 anys al capdavant del grup Glaux, amb qui va publicar 5 discos. Jofre Bardagi, a més de treballar i composar temes per diversos artistes, així com projectes com la Bet, la companyia de teatre El Tricicle, la Marató de TV3 o encara cançons nadalenques, també té una carrera com a cantant en solitari. Escoltem, doncs, Jofre Bardagi amb el seu tema Junts del disc Jo faig cançons.

0: Fins aquí, Junts, una cançó de Jofre Bardagí.
1: L'efemèride musical d'avui era Jofre Bardagí, músic i compositor barceloní, que, entre altres, ha fet part del grup Glaux, a qui cantava Junts del disc Jo faig cançons.
2: Faig regals amb tu tot l'estiu. Radio Arrels.

0: Són les 7 i 46 minuts, esteu escoltant a Ràdio Arrels, aquesta és la veu de Catalunya Nord. Aquest estiu, el divendres, just abans de les 8, parlem de llibres.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Punt de llibre. A l'estiu i durant tot l'any, llegim llibres a Ràdio Arrels.
4: En un petit poble dels Pirineus on ningú em coneix, la meva vida finirà. Aquestes són les últimes paraules que va escriure Walter Benjamin l'any 40 des de Portbou, on efectivament va morir. Aquesta vila, tocada a la Catalunya Nord, està treballant per reivindicar aquesta personalitat del segle XX. La catedràtica en llengua i literatura, assagista i articulista Caritat Oriol, que a més és filla de Portbou, ha escrit Walter Benjamin a Portbou, un llibre per entendre la vida d'aquest personatge i el seu final entre l'Albera i el mar. Caritat Oriol, bon dia.
5: Hola, bon dia, Catalunya Nord. Encantada de parlar amb vosaltres.
4: I encantats que ens hagis atès a Ràdio Arrels. Ara parlarem del llibre, però primer vull que parlem una mica de Walter Benjamin, que era pensador, narrador, poeta. El llibre dius que aquestes afirmacions no han de ser excloents entre si.
5: Hi ha molta gent que va delimitant l'especialitat de Benjamin. Jo crec que tots tenen una mica de raó, perquè Benjamin no pot ser totes aquestes coses. És a dir, és un cas excepcional que abarca un món molt ampli del pensament, que de vegades tira a filosofia, però de vegades tira a estètica, a crítica literària, a poesia, art. Llavors, dir què és ell, si és poeta, narrador, filòsof, és que és una mica tot.
4: Una figura que tenia com moltes capes, com dèiem, però que va tenir una vida bastant complicada, sobretot havent nascut en una família jueva a Berlín abans de les guerres mundials. Bé, Benjamin acaba morint, doncs, com dèiem, a Portbou, just havent creuat la frontera, però que tenia com una amenaça de que el tornessin a extradir de nou, i mor aquella nit a Portbou. Vist així, sembla bastant un suïcidi, no?, que està mort.
5: Jo el llibre l'he estructurat, que contestarà aquesta pregunta, de la següent manera. Jo primer he començat a parlar d'ell, però des del naixement a Berlín. I he passat una mica per la seva vida. I és clar, arriba un punt que les circumstàncies l'aboquen a l'exili. I cada vegada es va apropant més cap aquí, cap a la frontera. Llavors, arribant a Portbou, li faltava un document, que era el visat de sortida de França. Això els nazis el varen decretar expressament perquè no fugissin els que ells perseguien. I es va trobar aquí a Portbou que el volien retornar. Retornar significava lliurar-lo a la Gestapo. Llavors, aquella nit va morir. Jo en el llibre hi ha un capítol que dedico mort a Portbou i dic més o menys totes les teories que hi han, totes. Però és que totes tenen contraindicacions. No se'n pot provar cap ni una. I en poden sortir fins i tot de noves. I llavors jo he volgut com tancar aquest drama, dir, és que ell, molt malalt, es podia haver mort a la muntanya, es podia haver mort arribant a l'hotel aquest, vull dir, que es va suïcidar o no, vull dir, és el significat, no?, de l'home perseguit, que simbolitza tants perseguits que va haver-hi en aquell moment. I aquest era el drama, no ben bé la causa de la mort, el drama de trobar-se i haver mort per tot això.
4: En aquest llibre també dediques un capítol a explicar com veien Walter Benjamin els seus amics, i agafes com textos de gent que el coneixia i que deien o que explicaven de Walter Benjamin. Com és que has decidit fer aquesta visió també externa del personatge?
5: Jo, el capítol que dius, el títol Parlen els amics, eh? Aleshores és perquè he respectat les opinions que hi ha sobre ell, però la gent més que el va conèixer més directament. A partir d'aquí, ja jo defenso que conèixer Benjamin és, hi ha una sola manera, que és llegir-lo contínuament, que és el que m'ha passat a mi. Jo respeto el que va dir el seu gran amic Scholem, el que va dir la seva cosina i amiga Hannah Arendt, perquè el van tractar, vale. Però jo Benjamin l'he conegut a través de la seva lectura i el segueixo coneixent cada vegada més. És la via que jo aconsellaria a tothom. És, al final, Benjamin, per mi, ha esdevingut com un amic. Un amic d'aquests que el coneixes tant, que saps el que ha fet, però és que també saps el que farà. I en el cas d'ell, coneixes el que pensava, el que sentia, les seves aficions, els seus temors, les seves pors. És que és ell que ens ho diu. És qüestió de llegir-lo i de trobar-ho.
4: La vila de Portbou, el vilatge de Portbou, que Walter Benjamin hi va passar realment poques hores al final o pocs dies, però l'ha reivindicat i ha fet una feina d'aquesta reivindicació, que en aquest cas amb el llibre encara va més enllà, però podríem dir que el sentiu una mica de Portbou d'adopció, no? O hi ha com una certa relació amb aquesta figura des del vilatge, ho diríeu? O és una cosa més personal de caritatorial?
5: Bé, totalment d'acord amb això que dius, que ho has notat en la lectura del llibre. Aleshores, sí que és una cosa meva, convençuda que Benjamin és de Portbou, forma part d'un moment històric, com jo formo part de Portbou. Però aquest llibre també hi ha una intenció, i és d'apropar-ho a la gent de Portbou, la figura de Benjamin, als voltants de Portbou, tota la zona aquesta fronterera, apropar aquesta figura, i simbolitza la de tants anònims que van patir la mateixa història. I llavors aquesta gent ha deixat unes petjades, ha quedat impregnat el territori. I llavors és el que després comento en el memorial d'Annie Caravan, que Caravan en el paisatge va saber llegir la tragèdia, aquesta tragèdia. I jo sí, reivindico que aquest terreny és sagrat, està sacralitzat i mereix un respecte com a cosa espiritual. I veig, sortosament, que alguns lectors ja del llibre m'estan dient que estan mirant el paisatge d'una altra manera i que els he ensenyat aquest llibre a mirar, a escoltar i a imaginar pues, tota aquesta història. Això, és clar, em fa molta il·lusió perquè era part de la meva intenció.
4: I més enllà d'això també dediques un apartat, ara deies aquest paisatge, però és que dediques una part del llibre al vilatge de Portbou, i de fet, diguem que la primera pàgina que li escrius és gairebé una carta d'amor al poble, no? O sigui, també és una manera d'aquesta reivindicació de Portbou.
5: Sí, gràcies, perquè és una carta d'amor, i et diré més, és el meu testament. És el meu testament del que jo sento pel poble. I també, si et fixes, quan Benjamin arriba a Portbou, llavors allà hi ha la seva mort, i per dir d'alguna manera, la seva figura es difumina. En canvi, no acaba el llibre aquí, ni molt menys. L'estructura del llibre va seguint i és com si es anés il·luminant no Benjamin, sinó Portbou. I això explica el títol. És a dir, Benjamin, al seu pensament, a la seva filosofia, un concepte que insisteix molt és que tot pot tenir una força de transformació. Llavors, jo aplicant això, intento transformar o obrir la finestra, no?, a una transformació. Aleshores, aquí recordar que van haver guerres i que va haver aquest drama i que van haver-hi tantes morts, no pot quedar com una cosa congelada a la història, sinó que tant Benjamin com Danny Caravan esperen una reacció del visitant, que reaccioni, que li serveixi com d'una purificació personal i així el món tendeixi a una via de pau i d'harmonia universal. Això és la meva utopia, però és que n'han d'haver d'utopies. Mal aniríem si no n'hi haguessin.
4: I a més aquest llibre que l'heu fet en català però que té traducció a l'anglès, al francès i al castellà, o sigui, una mica també per poder, entenc que per poder fer arribar aquest missatge encara a més gent i en un lloc relativament turístic, però és anòmal, no?, fer un llibre i que surti en quatre idiomes el primer dia.
5: Sí, això és una bona idea que va tenir l'editor, el Carles Gorbs. A veure, en principi el volíem traduir en paper a l'alemany, i això està quasi mig fet. Però, esclar, això allargava massa la producció d'aquests llibres. Fer-ho ara no es podia assumir així de cop. Aleshores, vàrem decidir aquesta sortida. És a dir, que de moment es pot llegir ja i ho estan fent, perquè aquí Portbou s'ha venut a un francès i després a un anglès, ¿vale?, perquè veu que pot seguir-lo. Que més endavant es tradueixi, no ho excluïm, però vol el seu temps i és qüestió de producció, tot això.
4: S'entén. Doncs aquest llibre de Caritat Oriol, aquest Walter Benjamin a Portbou, que com dèiem fa aquesta explicació doncs, de la vida d'aquest personatge important del segle XX, que va acabar morint a Portbou, però també doncs, d'aquest territori, i ara ens deies, Caritat Oriol, doncs, tota aquesta gent que va passar cap una banda i l'altra fugint de desgràcies d'un costat i de l'altre. Caritat Oriol, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels.
5: Gràcies a vosaltres i endavant.
3: Punt de llibre. A Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
6: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 8.

0: provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns ràfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
1: La previsió del temps cada matí a Ràdio Arrels és amb l'Enric Balaguer. Estem junts fins a les 9 amb l'hora fresca. Parlarem de llengua, parlarem de llibres. Per començar serà com cada divendres de l'estiu amb Michel Boret Gustaví. Punt i comes, avui ens parlarà d'una ucronia, el llibre de Joan Lluís Ullís, Jo sóc aquell que va matar Franco. I de llengua en parlarem concretament gràcies al professor Pasqual Tirac i la seva llapissada, una crònica on ens fa descobrir les extravagàncies de la nostra llengua. Avui ens parlarà del so nyo, com muntanya, per exemple. Unes muntanyes del Conflent, uns vilatges del Conflent, que aquest estiu l'Enric ens fa descobrir o redescobrir amb la seva sèrie Vilatges del Conflent. L'Enric Balaguer ens porta aquesta setmana a Terrarac, un poble del Conflent a la frontera del Fenolladès, que visiten amb el batlle Joan Lluís Salis. Ahir eren a l'església, avui surten pels carrers del centre. I acabarem l'hora amb una jove escriptora sud-catalana, és de Vic, es diu Irene Solà, i el seu primer llibre va ser un èxit, traduït en nombroses llengües, escrit en català, Cantusó i La muntanya balla. La seva última novel·la es diu Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. Pere Manzanares va parlar fa unes setmanes, aprofitant el pas d'Irene Solà per Ceret, amb aquesta nova autora.
2: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio.

0: Maria, la Liem, és així que es diu aquesta cançó del grup Auxili, que hem escoltat a Ràdio Arrels fins a les 8 i 8 minuts.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
4: Bon dia. Avui parlarem d'ucronia i d'una novel·la que dona vida a aquest mot. Jo sóc aquell que va matar Franco, d'en Joan Lluís Lluís. Les societats en crisi s'inventen d'altres mons, presents, futurs o passats. Clar, el primer el coneixem tots, és l'utopia o la invenció d'un espai perfecte, equilibrat, on els homes viuen en harmonia, com la Calípolis de Platon, l'abadia de Telem en Rabelais o la pròpia utopia d'en Thomas More. Però hi ha d'altres formes, com la distopia o l'anti-utopia, l'utopia negativa, una societat opressiva, totalitària, de la que no es pot fugir i on tota acció individual és regida per l'organització, un ésser suprem. Això el sabem tots. És el cas, per exemple, de 1984, d'un home, que George Orwell, que va participar de la Guerra Civil Espanyola en el si del POUM. També una paraula menys coneguda, l'apotopia o la substitució de lloc, o sigui, un espai fictici amb fronteres cap a l'espai real, com el cicle de Región de Juan Benet. Però ara parlarem de l'ucronia o de la reescriptura de la història, o sigui, una història alternativa com si hagués tingut lloc realment. Pot ser un divertiment o una alegoria per portar a la reflexió. Com en el cas de la novel·la d'en Joan Lluís Lluís, Jo sóc aquell que va matar Franco. Tots ho sabem, ningú va matar Franco. Paco el Rana va morir sol solet al fons d'un llit d'hospital el 20 de novembre de 1975. Bueno, es deia Paco el Rana perquè, com una granota, saltava de pantà en pantà, i sabem tots que va fer construir molts pantans per tota Espanya. Però un novel·lista ho pot tot, o gairebé. Pot reescriure la història dels homes i aprofitar aquest invent per parlar-nos del que va existir realment i es va silenciar. No us parlaré del llibre, perquè val la pena entrar en ell sense a priori. En canvi, us parlaré del protagonista, nascut el 1916, és a dir, gairebé un quart de segle després del naixement d'en Franco. L'Agustí Vilamat és un home bastant humil, fill de sabaters de Solsona, apassionat per la llengua fins al punt de fer-se corrector. Un home qualsevol, o més aviat, un antiheroi, com hauria pogut ser en Franco mateix, perquè Franco tenia veu de falset i, cosa que no se sap molt, només un testicle. L'Agustí té dificultats de parla i només un ull, més exactament un ull de vidre meravellosament pintat, perquè quan era petit, un camió amb la seva ferralla li va fer esclatar un ull. Llegiu, Jo sóc aquell que va matar Franco. És una novel·la mena que ens parla no pas de la història com hauria pogut passar, sinó del nostre país, tant al Solsonès o a Barcelona com a Catalunya Nord. I ja des del principi, una cita ens diu el que pot guiar aquesta lectura. Per a quart, mal fiat de la història, somia-la i refes-la. També serà interessant de veure que al final l'Agustí treballa a la biblioteca de la Generalitat i passa a veure un personatge important, el Tarradellas, però sí, aquest sí que va existir, com a president d'aquesta Generalitat de la Ucronia. És molt interessant perquè ell fa un paral·lelisme adversatiu entre el Josep Irla i el Tarradellas.
2: Radio Arels, a Prada, 95.5.
0: Les 8 i 13, sempre escoltant Ràdio Arrels, descobrim d'aquí a uns instants les extravagàncies de la nostra llengua gràcies a la crònica d'en Pasqual Tirac, la llapissada. Avui ens dirà tot del so ny com muntanya, per exemple, la N i la Y. La resposta d'aquí a uns petits minuts.

0: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.
1: L'associació Ludopia presenta la episada Dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua perd la identitat. Heu remarcat com les llengües adapten de maneres diferents les ortografies? Espieu, per exemple, muntanya. En català, el so ñ l'escrivim en y. En francès, gn. En espanyol, n tilde. En portuguès i en occità, en h. És el cas de muntanya, vinya, acompanyar. Cada llengua ha trobat una solució per representar un so especial que tenia pas grafia pròpia quan va aparèixer. En castellà van optar per escriure una petita N a damunt de l'altra i més tard se transformarà en tilla. En català vam optar per acoplar la N amb una semivocal, la Y. Així, la combinació s'apropava de la pronunciació. A l'origen, el so ñ prové de la combinació N seguit de vocal d'un mot llatí, com per exemple Vinea, que donarà vinya, o encara montanea, muntanya, o bé de la combinació en llatí de gen, com per exemple picnora, que dona penyora, o lignum, que donarà llenya. I de quan data la transformació en ny? Uf, fa anys i panys.
1: La episada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: La vida és bonica, canten els pets, i nosaltres cada matí intentem fer-la bonica, interessant, el curs d'aquesta hora fresca, amb reportatges, entrevistes, cròniques, sèries i també la música, tota la música, la bona música.
1: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels.
0: Aquestes vacances i també tot l'any podeu escoltar a Ràdio Arrels, a les nostres freqüències, a la FM, 95 al Rosselló, 95.5 al Conflent, 93.1 a Cerdanya i Capcir i 88.2 al Vallespí. Arribem a les 8:30, a l'hora de la previsió del temps, amb Poni Pissador, Cenotofacis de marbre florentí.

0: La previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns xàfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
3: Les 8 i quasi 32 minuts, gràcies Enric Balaguer. L'Enric, que no se'n va lluny, es queda per aquí, tot i que ens proposem de pujar fins a Tarrarac, un d'aquests vilatges del Conflent que ens està fent descobrir o redescobrir al llarg de l'estiu. Tarrarac, doncs, aquesta setmana, un poble del Conflent, a la frontera del Fenolladès, que visita l'Enric en companyia del batlle Joan Lluís Salís. Avui passegen pel centre del poble. I acabarem l'hora amb una entrevista a una autora sud-catalana. És de Vic. El seu llibre, Can Tosó i la muntanya balla, ha estat tot un èxit català, però també un èxit internacional, traduït en nombroses llengües. Irene Solam també ha escrit Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres. I fa uns dies l'escriptora, fa unes setmanes, era a Ceret, en Pere Manzanares en vam aprofitar per entrevistar aquesta autora.
1: Aquest estiu, escolta La Veu de Catalunya Nord.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent, Tarrerac, cinquè episodi. Amb el batlle Jean-Louis Salis sortim de l'església Sant Andreu. Quan sortim de l'església, doncs hi ha una petita plaça. Agafem el carrer de l'església, que sí que té el nom.
3: Aquell ha estat sempre el carrer de l'església. Aquell ha pas canviat. És aquesta.
2: Ah, sí, el vitrall que veiem de l'altre costat, amb una finestra molt bonica també, dues columnes.
3: És això que us va fer classar l'Iglesia, monument històric, dels anys 70, propers.
2: Doncs baixem per carrer al dret de l'església, on manca aquesta ala, aquesta ala de la creu.
3: És que era aquí, és que era pas aquí, en separés, això. Impossible d'ho sapiguer. Això, doncs, era la continuació de l'església. I aquí, doncs, és d'aquí que sabeu el vinyer de Tarrerac. D'aquí és per això que sent ben bé a la plaça des Vinyes, és marcat aquí, a la plaça des Vinyes, i encara, doncs, a Tarrerac resta, i n'hi queda encara un munt de vinya, devem tenir encara un paio de 100 hectàrees de vinya. I estem 5 o 6 o 7 vinyadeus.
2: I ara el vi, la cava cooperativa no funciona més, el vi el porteu a Vinçà?
3: Això és la...
2: Hi ha conflicte.
3: Hi ha un gros conflicte. D'abord, primerament hi ha 1, 2, 3, 4 cellers
2: privats.
3: Hi ha 2 a Llossanes i 2 o 3 a Tarrerac. I en pres, si bé calcos uns continuen de portar a Vinçà, que és Tautaui que fa el vi, i jo, principalment, jo sóc a Baixàs, a la cooperativa de Baixàs, amb un jove que són establat amb això, s'hem fet una societat i portem a Baixàs.
2: I són una de les vinyes, i pot ser les vinyes més altes a Catalunya Nord.
3: Oh, és pas junyó. Sof, de la vinya de Santa Leocàdia.
2: Sí, excepte aquesta.
3: Aquesta la podem pas batre. Bé, ara també a Cerdanya hi ha algunes de vinyes que... doncs sí, i la vinya ben bé a Tarrerac, perquè sent... faça el canigú, i això, i el canigú nosaltres és la nostra muntanya que ens dona tot, l'aigua, el sol, la vida, doncs ens permet de tenir tot això, de tenir vinyes que donen vins originals. Sempre...
2: Quin tipus de vins se fa aquí?
3: Vi blanc, roig i rosat, fem pas vi dolços, a Tarrerac, evidentment, però tot l'altre hi ha pas cap problema, i són vins frescos, vins que senten el granit i el sol.
2: Amb quin cepatge?
3: El cepatge... El roig és Crinyana, Grenache, Syrah, principalment, i en blanc un poc de Macabeu, malauradament, que és en temps de disparèixer, Grenache, imprès Vermentino, un cepatge corsa, que s'adapta bé al nostre país, també.
2: I ara hem baixat al carrer de les Mimoses. Té un nom antic, aquest carrer de les Mimoses?
3: Comptes aquí, llavors. Es fa una creu.
2: Sí.
3: Som els 4 cantons.
2: Els 4 cantons, sí.
3: És aquí que les bruixes venen cada nit.
2: Cada nit venen les bruixes.
3: Cada nit. això és encara el vell que tampoc conta això, bé, hi havia la gent de temps en temps, hi havia la nit de les bruixes i veien les bruixes a venir aquí en els quatre cantons.
2: La nit?
3: La nit. Certenes nits. Les nits que la lluna era així.
2: Les nits de lluna plena.
3: I me recordi sempre l'home que s'estava aquí, que tenia dos minyons que eren del meu atxe. Ell ens recontava sempre que a la nit havia vist les bruixes venir a ballar aquí.
2: I això?
3: Un poc, si tragat, ten coses originals, eh?
2: I això és pas una llegenda, és veritat, que venia les bruixes.
3: Sé pas si els veia o si els veia pas, però sempre ha estat això, i ara t'ho dic, se'n veieu 4 o 5 en un recordat, això. Més així, a partir de l'història de Trarac i de les coses que s'han sempre viscut aquí. Ara. Voilà.
2: Doncs estem als quatre camins, a baix, a l'entrada del vilatge i al cementeri.
3: Aquí és la Festaruna. La Festaruna. Això, aquesta rua aquí és la rua de la Festaruna. Voilà. Ara, bon, se'n diu la rua de la Meria, era sempre la Festaruna.
2: Tornem, doncs, d'on venim, finalment.
3: Aquí, bon, aquí és el camí que se'n va cap al Roc de Moro, perquè Trarac té una història llarga, fins que en de sota, tocant del Roc dels Moros, hi ha vestiges d'un vilatge prehistòric, i donc, el Roc dels Moros, és que els moros hi van venir, un dia o altre. De tota manera, al mig del roc hi ha una grossa galeria que trenca el roc pel mig, com un ull, i dins d'aquesta galeria hi ha encara anells que de vint servia a agafar els cavalls. Doncs,
2: sí, sí.
3: Hi han estat. I això fa temps també. Era cap als anys 700 o 800, puisque en plus un dia hi va haver una grossa vegada a Rodès amb tres moros, en fi, bon.
2: Sí, meia del temps del conte Sunifred, per fer un apunt històric. I doncs tornem a pujar d'on venim, doncs, de l'Ajuntament, d'aquest carrer que puja, les Champs-Élysées, com digueu, Jean-Louis, Salis de Trarac.
3: Ara és la rua principal de Trarac, la més llarga, doncs és per això que podem, jo li dic a Champs-Élysées, però fa 300 metres. Doncs ja va bé, ja ho podem fer a peu.
2: Pugem al carrer principal, la Festaruna, com ho deien abans, i amb humor el ball de Jean-Louis Salis li diu les Champs-Élysées de Trarac. Al proper episodi parlarem de les activitats econòmiques.
0: Radio Arrels, a Bages, 95.
1: Les 8 i 47 minuts, l'Enric el retrobem a les 9 per la previsió del temps. Nora Jones, ara, l'escoltem cantant Back to Manhattan i després sentirem l'escriptora Irene Solà.

0: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Bé, Irene Solà, acabem de parlar amb alguns lectors o futurs lectors dels seus llibres, també amb el teu editor de les edicions Le Seuil per la traducció en francès. Tu acostumes a presenciar, a participar en tertúlies amb els seus públics?
4: Sí, déu-n'hi-do. Jo, a mi m'agrada molt relacionar-me amb els lectors i viatjar i córrer món. També és veritat que quan escric o quan estic en temporades d'escriptura procuro reduir els viatges i el moviment per concentrar-me. Llavors vaig fent temporades més cap endintre i temporades més cap enfora, però sí que gaudeixo molt i ha estat fantàstic avui venir aquí a Ceret.
3: Sí, t'ha agradat el contacte aquest? És diferent dels altres, de les altres trobades o més o menys hi trobes les mateixes preguntes, els mateixos interessos dels diferents lectors?
4: N'hi ha de tota mena. I avui, per exemple, ha estat en un ambient molt, molt agradable, molt acollidor, molt familiar, molt proper. He pogut parlar amb molts lectors, ha estat molt divertit tenir la conversa amb tu. Llavors, m'ho he passat molt bé, la veritat.
3: És sempre difícil a un autor de contestar la pregunta, i ara què? I després d'aquests tres llibres i de la poesia, que serà aviat reeditada, quins són els seus projectes? Perquè potser tindràs altres projectes que el de l'escriptura, perquè la teva formació, els teus hàbits, els teus interessos van més enllà de la literatura. Toques també les arts gràfiques, les arts visuals...
4: Jo no paro mai. A mi el que em passa és que se m'acostumen a enganxar o encavalcar les recerques i els projectes. De fet, una manera que jo m'adono que ja estic acabant un llibre és quan començo a veure que tinc ganes d'escriure en un altre. I llavors haig de repartir l'energia i acabar el que estic treballant, però quan començo a veure molt clar que començo a tenir ganes d'investigar una cosa que encara no he investigat o ganes de començar a prendre notes per un proper projecte, vol dir que ja em toca acomiadar-me del que tinc entre mans i començar amb el nou. Llavors jo ja porto una bona colla d'anys, i ja no és ni un ni dos, més una bona colla d'anys treballant en la que probablement serà la propera novel·la. I allà estic, o sigui que estic en ple procés de treball i d'escriptura d'un projecte nou.
3: Tornant a Ceret i a Catalunya Nord, no és la primera vegada que vens a Catalunya Nord, però has vingut poc.
4: No, vaig venint, la veritat és que... I he vingut per motius molt diferents. Vinc per plaer, a vegades,
3: sí,
4: a Ceret.
3: Sí, però això llavors aquí no ho podem saber.
4: A Ceret, per exemple, al mercat, i vinc sovint, i vinc per investigació, per exemple, a Prats de Molló, i vaig anar molt investigant, sobretot per el Canto Jo.
3: I llavors... Sí, el relat sobre l'os i la festa de l'os.
4: Exacte, per exemple, no? En aquesta ocasió vaig venir diversos anys a la festa de l'os, i bé, és una zona que m'agrada molt, i llavors he anat venint, sí, com des de Civil, per exemple, quan m'organitzen tours o m'organitzen viatges, sempre procurem fer coses per aquí, més amunt també, però sí, des de Pervendres, Perpinyà, aquí Ceret, hem anat fent cosetes.
3: Has viatjat i coneixes diferents idiomes, diferents llengües, però el francès no. Has tingut relacions o coneixements o centres d'interès amb escriptors nord-catalans o francesos?
4: Sí, i tant. I de fet jo el francès no el parlo, i és una cosa que m'agradaria resoldre. De fet, fa molts anys que, tot i no parlar-lo, intento llegir-lo una mica i intento estudiar-lo una mica. Sí. I jo tinc... amb molta esperança d'amb el temps anar, amb el temps i amb el contacte, no? D'anar creuant, anar venint, doncs que anar-lo millorant, i l'entenc molt més ara del que l'entenia abans. Jo no, pel que fos a l'institut, etc., se'm va, no? L'anglès, i el francès no el vam tocar. I llavors és una cosa que, bueno, que haig d'anar resolent a poc a poc. I sí, per exemple, en Joan Lluís, és un escriptor que a mi m'interessa molt el que fa, i el dia de l'os per mi va ser en el moment en el que jo el vaig llegir per primera vegada, una gran descoberta.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies, Irene Solà, i doncs ara em sembla que intentem fer de per manera que tinguis un públic una miqueta més ampli aquí al nord.
4: Moltes gràcies.
5: Són les 8 i quasi 57 minuts, aquests 3 petits minuts que ens falten, que ens queden per passar junts fins a les 9, els passarem amb els Catarres i Tintin.

0: Ràdio Arrels. Són les 9.
1: I ja està, s'acaba per avui l'hora fresca i també s'acaba per la setmana. L'hora fresca és l'emissió de l'estiu de Ràdio Arrels de dilluns a divendres de les 7 fins a les 9. A continuació, la previsió del temps i després el disc de la setmana. Paula Escudero dedica avui una hora a un cantant de Figueres, Joan Jobós, que presenta el seu disc Fàcil. Ràdio Arrels, us desitgem un molt bon dia i, per la meva part, us dono cita a dilluns a partir de les 7. Bon dia, bon cap de setmana, bon estiu.
2: La previsió del temps de l'estiu.
3: A Ràdio Arrels.
4: Bon dia, una zona inestable venint del sud.

0: Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem l'últim disc del cantautor de Figueres, Joan Jou Bosch. El treball es diu Fàcil i ha sortit a finals del mes de març. Bon dia, Joan Jou.
4: Bon dia.
3: Per començar, tot i que els auditors ja et coneguin com a artista, et demanaré que et presentis de la manera que tu vulguis.
4: Presentar-me? Soc un músic, un cantant de Figueres, per situar-me. I porto en el món de la música doncs més de 25 anys. He estat primer en l'escena rockera durant la primera etapa i ja fa bastants anys que podria situar-me en l'escena de la cançó d'autor, del rock acústic, i bueno, intento utilitzar la música com un vehicle per comunicar idees i el que m'amoïna.
3: I parlaves de cançó d'autor, de rock acústic. Quines són les etiquetes que la gent ha posat al llarg de la teva carrera musical com a artista?
4: Bueno, etiquetes... No et sabria dir. Durant bastant de temps vaig estar més significat, potser a nivell ideològic o polític, si vols. Sempre he intentat ser... comprometre amb l'entorn, però bueno, no sé, se'm fa complicat en primera persona veure com la gent m'etiqueta.
3: Aquest disc es diu Fàcil, ens expliques per què Fàcil?
4: Aquest títol al final és una mena de broma, perquè bueno, té certa ironia, perquè tots sabem que no hi ha res fàcil en aquesta vida, i menys publicar un disc. Però sí que és veritat que m'ho vaig plantejar com una premissa a l'hora de començar tot el procés. Més que fàcil, intentar fer-nos-ho el més fàcil possible o no complicar-nos la vida més del compte. Però, bueno, respira una mica això, i de fet ho he aconseguit. És un equip molt petit, amb un guitarrista, que és l'Albert Serrano, està gravat aquí mateix a Figueres. L'equip és de gent molt propera, les cançons són molt naturals, molt acústiques, molt crues, i bé, era com un desig o una intenció, no? De fer-ho fàcil en un món, penso jo, cada cop més complexa, no? La societat, bueno, els humans són complexes, no? Però tinc la sensació que tot tendeix a la complexitat, i volia fer-ho fàcil, senzillament.
3: És un sentiment potser una mica universal, això de voler tornar a les coses com més senzilles, potser.
4: Exacte. És, per lo que comparteixo amb amics, familiars, persones, és una mica aquesta sensació. I també lliga potser en el format musical, que és un disc, com et deia, molt acústic, molt orgànic, que és com un retorn a la cançó, el potser el Dylan no electrificat, no? De guitarres molt acústiques, molt... I al final, sense com ho diria, amb pocs ingredients, no? Hem aconseguit potser fer unes cançons molt directes i que són molt capaces de fer arribar el missatge, que al final és el que m'interessa, no? El més que la forma, també el fons de les cançons.
3: En aquest programa, cada setmana presentem 5 cançons d'un grup o un músic català, i la primera de la qual parlarem avui serà la cançó Roda que roda. Joan Jou, en aquest tema parles d'una persona que no va a treballar i, com cantes, es caga en tot. Per mi aquesta cançó sona una mica com una crítica al treball assalariat.

0: Quin és el missatge real que has volgut fer passar a la gent que escolti la cançó?
1: Bueno, és primer és com una necessitat d'escriure una cançó d'aquest tipus en un moment molt concret de la meva vida. També d'alguna manera parlo de mi. Penso que hi ha com un culte al treball, no? Com una exaltació de la hiperproductivitat, de l'hipertreball, diria, i és com una mica una crítica a això. Evidentment, l'activitat i el treball és necessari per la supervivència i per la vida, però, bueno, també era una mica tirada del vell ideari, no? De la lluita contra el treball assalariat, de la gent, doncs, que hem estat molt posicionats a l'esquerra, no? Més revolucionària, i substituir-lo per una mena de treball col·lectiu. Buscava una mica això, i també té una onda com molt individualista, no? O individual, no? D'abandonar el sistema i ser rodamón per un dia. Parla una mica d'això, també que el treball, la finalitat del treball al final és generar riquesa i generar vida, no ser més esclaus encara de lo que som.
0: Creus que la llibertat és el contrari del treball assalariat?
1: La llibertat, bueno, a veure, en un sistema depredador i ultracapitalista com el nostre, jo penso que sí. Jo penso que sí. Evidentment hi ha excepcions. I tampoc em m'atreveixo a dir que l'alternativa a un treball assalariat sigui millor, perquè realment la situació no és fàcil per la gent, sobretot que depèn d'un salari per poder viure. Però, bueno, jo penso que està bé fer-nos preguntes i conservar aquesta rebeldia, no? Que sigui, bueno, capaç de qüestionar coses tan establertes com això, com el treball assalariat, sí.
0: I dins aquesta cançó, doncs, Roda que roda, estàs acompanyat d'un harmonicista. Ets tu qui toques l'harmònica?
1: Sí, toco jo l'harmònica, sí, sí. És un instrument molt senzill i que t'acompanya, és molt fàcil per portar els llocs, i ja fa molts anys que la toco de forma molt, molt senzilla. No, de fet, no he aprofundit en cap instrument. Potser l'instrument on més he aprofundit és la veu, però bé, l'harmònica trobo que és interessant.
0: Tampoc és tan fàcil, de tocar l'harmònica.
1: Bueno, no sé, jo la vaig aprendre a tocar de forma molt intuïtiva i bé, jo penso que sí, que és fàcil, però bueno, clar, això és molt relatiu, la facilitat, que és fàcil i que no, no?
0: Joan Jo Bosch, què et sembla si escoltem, doncs, Roda que roda?
1: Perfecte, fantàstic.
0: Doncs va.

0: Ens acompanya avui el Joan Jo Bosch, que acaba de treure el seu últim disc, Fàcil. Recordeu que podreu reescoltar-nos a través de la nostra web radioarrels.cat, el programa del disc de la setmana. Joan Jo, tu com a cantautor, quines són les teves influències musicals? Quins són els músics que t'han inspirat?
1: Bueno, les influències són moltes, però sí que és veritat que jo em va... La meva cultura musical és el rock. Jo vaig descobrir la música de la meva època hegemònica era el rock and roll. Però sí que és veritat és que, per exemple, hi ha híbrids o personatges que estan com a mig camí, com podria ser el Neil Young, per exemple, o Bob Dylan, que sí que són com uns referents, bueno, la cançó d'autor també més anglosaxona, però sóc molt obert, jo escoltava bandes de punk rock, de hard rock, la cançó d'autor més afrancesada, els cantautors també, els nostres referents aquí al Principat de Catalunya, les Illes, el País Valencià, també han estat referents a... Bueno, podríem dir que tinc una influència bastant, bastant àmplia. Penso que això és una riquesa. Però si he de resumir-ho, si he de concretar, jo sóc una mica fill del rock.
0: És això que dius, tu vens del rock més dur, ja que és així que vas començar també la teva carrera musical. Per què haver passat a fer música molt més acústica, molt més de tipus cançó d'autor, com estàs fent ara?
1: A vegades comences amb la música per certa inèrcia, no? per el context musical dels joves en aquell moment, i quan comences a complir anys, doncs intentes sortir una mica del guió preestablert, i sí que és veritat que el rock, jo a nivell vocal, hi ha un cert patiment perquè és un estil molt, molt, molt dur, has de cantar a sobre de bateries molt potents, guitarres elèctriques. Llavors el format acústic per mi va ser com un alliberament, no? En el sentit de que el missatge també podia arribar d'una forma més amable i més nítida. Vaig tenir la sort de poder fer una gira amb una orquestra de cambra on interpretàvem a Raimon, Maria del Mar Bonet, Serrat, Llach, etc. I també va ser com una experiència molt interessant per fer com la transició, el canvi a terrenys més acústics.
0: És això, perquè podríem pensar que és molt important de posar molta instrumentació i vestir molt les cançons, però al final el fet de fer cançons més acústiques amb només veu i guitarra és un format potser més sincer i, com dius tu, que arriba més fàcilment a la gent, de manera potser més íntima.
1: Jo crec que sí, de manera més íntima, segur. Tal com funciona avui en dia el món de la música, no estic segur, perquè bueno, tot ha canviat molt, però si més no, el públic que jo vull arribar, el públic que m'ha seguit durant tots aquests anys i la nova gent que em va redescobrint, jo penso que sí, que és una forma interessant d'arribar. I d'alguna manera, amb el format acústic, he fet de la necessitat virtut, perquè el 2023 vaig fer un projecte de rock, vam gravar un àlbum, vam fer uns concerts en banda i la veritat és que és molt complicat. I una manera també de fer-ho fàcil, entre cometes, era fer una cosa molt, molt artesanal i molt íntima entre l'Albert Serrano, que és el guitarra, i jo, i paria aquest disc. I és això, una mica fer de la necessitat virtut, i penso que ens hi hem apropat.
0: Et faré una pregunta que faig a tots els músics que entrevisto ara. Quines són les dues últimes cançons que has escoltat, doncs?
1: Doncs les dues últimes... Estic en una etapa, francament, molt poc musical. Al llarg de la vida he escoltat molta música, però ara estic com més interessat per l'art plàstic. I no escolto molta música, tampoc te sabria dir ara mateix quines dues cançons són les últimes que he escoltat. Potser hi ha una cançó d'en Leiva, un cantautor madrileny, i d'en Robe, un cantant extremeny, que han publicat un nou single que vaig escoltar bastant i em va agradar. Caída Libre.
0: Caída Libre, molt bé. Doncs aquesta setmana ens has volgut presentar la cançó que es diu Retorn, una cançó que parla indirectament del retorn que esperen els artistes, del públic, però subratllant el fet que no s'ha d'esperar res. Tu, Joan Jo Bosch, després de tants anys de carrera, quin és el retorn que ara esperes del teu públic?
1: Sí, de fet la cançó parla d'això. Primer de tot del que tu mateix esperes de tu mateix i del valor real que té la fer música per un mateix, no? Que és una mica també del que parla la cançó, no? De ser capaç de valorar aquesta feina independentment del retorn dels altres. Però evidentment que un sempre espera un retorn material i emocional, perquè al final hem d'entendre que la música és un treball, és una feina, requereix una inversió de temps, de diners i requereix un retorn. Moltes vegades pensem que els artistes només necessitem aquest retorn emocional o no sé, o en ego, no, i bueno, és una mica parla de tot això, no? De la necessitat de treballar, de fer concerts, de que quan comuniques hi hagi una resposta, no? Si no, a vegades tenim la sensació que estem predicant en el desert.
0: I com ha evolucionat el que tu esperes del teu públic al llarg de la teva carrera?
1: Bé, no te sabria dir, perquè és veritat que jo he tingut una carrera molt irregular, en el sentit que he passat llargues temporades sense publicar coses noves i a vegades la gent et perd la pista. Inclús un mateix a vegades s'oblida de que és músic i t'has de posar mans a l'obra per recordar-te tu mateix que tens capacitat de fer cançons i un cert potencial. Però no et sabria dir.
0: Això que em deies de que havies passat llargues èpoques sense fer músic i fins i tot sense recordar el fet que ets músic, com t'ho fas després per tornar-t'hi a posar justament? Hi ha un temps d'adaptació, no? Un temps de tornar a agafar confiança en tu mateix com a músic, potser.
1: Sí, hi ha un temps, però si retorno a fer cançons i a gravar discos és perquè a la que em poso em surt amb certa naturalitat i facilitat. Sembla, a vegades em sembla estrany, no?, que passant tant de temps sense escriure, sense composar, quan em poso, doncs surten coses. I potser és aquesta la meva manera de treballar. Necessito deixar molt d'espai entre disc, entre treball i treball, perquè surtin les coses de forma més fluida. I aquest ha estat el cas. Ara, l'any passat vaig ficar-me més en el tema plàstic i estic presentant una exposició d'obres que es diu Letargia, i també em serveix una mica per omplir aquests buits creatius en la música, i la veritat és que estic trobant com un bon equilibri per dialogar.
0: Perquè la creació al final sempre la necessites.
1: Sí, jo penso que tots els humans en certa manera la necessitem i tots som creatius i la creativitat com a tal no és un talent. Per mi és una pulsió humana i tothom, o qui més qui menys en el seu terreny, pot ser creatiu. El que passa, bueno, potser els que ens dediquem a fer música o a fer art o el que sigui, doncs, bueno, tenim més l'etiqueta de creatius, però jo penso que l'ésser humà és creatiu per naturalesa.
0: Sí, la creativitat es veu en àmbits que fins i tot no ens ho podríem imaginar o no podríem anomenar això creativitat.
1: I tant, estic convençut.
0: A continuació, doncs, escoltem Retorn de Joan Jo Bosch.

0: Aquesta setmana a Ràdio Arrels presentem Fàcil, l'últim treball de Joan Jo Bosch, el cantautor de l'Empordà. Joan Jo, si m'haguessis de dir quin és el moment que t'agrada més del procés de fer un disc, quin em diries? El moment de compondre la cançó, el moment de produir-la a l'estudi, el moment on publiques el disc o potser quan estàs als escenaris?
1: El moment, per mi, un moment molt especial és quan la produïm i l'enregistrem a l'estudi. És aquell moment que la cançó d'alguna manera queda gravada, no? Surt del teu espai més personal, més íntim, i l'enregistres, i d'alguna manera és un moment com molt especial, no? Sempre té, per més cops que ho hagi fet, té una màgia especial, perquè tens la sensació de que estàs deixant una cosa enregistrada que segurament et sobreviurà a tu. No sé si quedarà perduda o no en l'oblit, però és com una sensació molt, molt, molt especial, i a part de que li pots dedicar tot un temps a embellir-la, a perfeccionar-la, a fer-la com més estètica. I bé, jo potser subratllaria aquest moment.
0: Si haguessis de triar, què és el que t'agrada més? Tocar en escenaris més íntims, més petits o en grans escenaris?
1: Jo he actuat en grans escenaris fent rock, o amb, bueno, grans escenaris, amb audiències més o menys mitjanes o grans. No sé, penso que sí. I en espais molt, molt íntims. Les dues tenen la seva... Els dos espais tenen la seva energia. Últimament em toca sempre tocar en espais petits i íntims, i és molt maco, també, i no és fàcil, perquè realment cada paraula compta, cada gest compta, hi ha com una proximitat molt, molt imponent amb el públic. És el que més he fet en aquests últims anys. Però de tant en tant, quan faig algun concert de rock o faig alguna altra cosa una mica més majoritària, també té una energia molt especial. Et diria que potser inclús pujo més relaxat a l'escenari quan hi ha moltíssima gent, o quan he tingut la sort, que són poques vegades, de cantar davant de molta gent. Pujo inclús més relaxat que quan fem un concert per 50 persones, la veritat.
0: I al llarg de la teva carrera musical, has perdut el respecte a pujar a l'escenari o mai n'has tingut massa?
1: No, sempre hi ha un moment de... Sí, és un moment crític, el moment de pujar a l'escenari. És un moment crític, el que passa que potser per l'acostum de fer-ho et vas habituant. Mai he tingut por escènica ni pànic escènic com altres companys i companyes em consta que han tingut. No, la veritat és que mai m'ha resultat molt, molt difícil, però evidentment sempre hi ha nerviosisme, certa inseguretat. Moltes vegades no depens només de tu mateix, estàs actuant amb altra gent, és un públic diferent, la qüestió tècnica també influeix, si hi ha gent perquè hi ha gent, si no hi ha gent perquè no hi ha gent, sempre tots són inputs que t'afecten, però vaja, forma part de... és la gràcia del directe, no? Sense aquesta emoció, sense aquest risc, no seria el mateix.
0: La teva confiança en tu mateix, al llarg de la teva carrera, com ha evolucionat? Ha anat millorant-se?
1: Sí, ha anat millorant, sí. Jo sempre he estat una persona i un artista bastant insegur, però puc dir que amb els anys he anat millorant en aquest aspecte. La meva confiança en respecte a lo musical i el meu cant i la meva veu, uh-huh, ha millorat molt. Moltes vegades on pateixes més és el moment de comunicar-te, inclús entre cançó i cançó, no? Com expliques, com introdueixes, per intentar dir el que vols dir, quan de fet ja ho diuen les cançons, però bueno, sempre has d'intentar fer un esforç per comunicar-te una mica més. Però he anat millorant, sí, la veritat és que sí.
0: Sí, perquè les cançons ja són a vegades prou íntimes en si mateixes i ja ho diuen tot. És veritat que és difícil a vegades anar a explicar més enllà de la lletra pròpia de la cançó.
1: Sí, és difícil, a vegades és com hi ha cert pudor i bé, també el llenguatge poètic té aquesta llibertat d'explicar coses sense que el significat tampoc sigui molt, molt, molt evident en alguns casos i a vegades sí que se'n fa una mica complicat. Més que cantar i defensar musicalment la cançó és introduir-la.
0: Ara ens parlaràs de la cançó que es diu Sentit, un tema que parla del dret a morir de la manera que volem. Ens expliques per què has escrit sobre això?
1: Aquesta, mira, va ser una de les lletres que em va sortir com més in extremis al final del procés de gravació, inclús del disc. I no sé, no sabria dir-te, sempre no he estat gaire amic de les religions, ni de la catòlica ni de cap, en el sentit de que moltes vegades s'intenten ficar de forma autoritària en les decisions més íntimes dels homes i de les dones, no? Mm-hmm. I el dret a morir com un pugui o vulgui, penso que és un dret individual que no es pot regalar a ningú, no? I menys a una moral o a una religió, tampoc a l'Estat, però sí que al final, bueno, és com una... Sempre hi ha en les meves cançons com una reivindicació, una búsqueda de la llibertat, també individual, no? I penso que el dret a morir lliurement és molt important. A l'Estat espanyol ha costat, fa 4 dies que això, que és com una conquesta social com aquesta, diguéssim, està recollida per la llei. Mm-hmm. Però bueno, també no exclusivament parla d'això aquesta cançó. Sentit és una mica trobar i buscar el sentit a la vida quan aparentment sembla que no en tingui massa, però que si penso, si ens esforcem i si busquem, pot tenir molt, molt, molt de sentit la vida, no? I el fet de morir és de saber que tots hem de palmar-la, ens dona un sentit, no? I una urgència que si no tindríem. I va una mica per aquí. La veritat és que també va coincidir amb la mort d'un familiar i d'alguna manera no era un familiar molt directe, però sí que era una persona estimada per mi. I va ser com la guspira que va encendre la flama d'aquesta cançó.
0: I ens parlaves d'aquest sentiment d'urgència que es pot sentir de cara a la mort. No pot ser una mica tòxic també sentir aquest sentiment d'urgència i llavors pensar que hem de crear molt de pressa o fer moltíssimes coses justament perquè en el fons tenim por de morir?
1: Sí, la veritat és que sí. Sí. La veritat és que sí. El que passa és com tot... discernir on estàs i saber en quin punt estàs. Per una persona, aquesta urgència pot ser, com tu dius, pot ser tòxic, i per algú altre, no. Llavors, és complexa, però... però, bueno, aquesta és la complexitat humana, no? Potser.
0: Escoltem, doncs, la cançó Sentit de l'empordanès Joan Jo Bosch.

0: Joan Jubosch, que és el protagonista musical aquesta setmana a Ràdio Arrels, ja que ens presenta el seu últim treball, Fàcil. Joan Jo, fa molts anys que estàs en el món de la música, ens deies abans, de més de 25 anys. Ens pots parlar una mica del teu recorregut musical, potser de les etapes importants?
1: Doncs, mira, des del primer concert que vaig fer a l'any 93, a les 6 hores de rock a la Jonquera, per exemple, aquesta localitat catalana fronterera, fins ara, doncs, he gravat grups de rock i els meus discos que he signat amb el meu nom, com a Joan Jubosch, potser 11 treballs. He fet molts concerts i, com he dit abans, sí que és veritat que hi ha com dues etapes, una més lligada al rock i l'altra a partir del 2007 fins ara més lligada al rock d'autor, a la cançó d'autor.
0: I tu, a casa teva, quan eres petit, feies música?
1: No, de fet, jo ni a primària vaig estudiar música. A l'escola pública on anava no hi havia l'opció de fer música, és curiós. Ni l'opció de fer música ni l'opció de fer religió. Jo vaig fer ètica com a assignatura i sí, coses de l'ensenyament públic. En l'ensenyament privat, en aquell moment, l'assignatura de la música existia en algunes escoles, però en el meu cas crec recordar que no. Sí que vam fer algunes experiències amb teatre, etc, però com a la música com a tal, jo almenys no vaig cursar-la a primària. Per tant, ni he estat en una família molt musical, més aviat al contrari, molt, molt poc musical. És com una cosa que em va sortir molt, molt, molt de mi.
0: I a quina edat vas començar i com vas començar, doncs, la música?
1: Jo vaig començar a cantar d'adolescent en una banda que ens trobàvem un dia a la setmana en uns locals mítics de Llers on hi havia assajant altres grups empordanesos. I allà, d'alguna manera, era com una trobada, fèiem música, fèiem, bueno, altres coses, no? Però, bueno, era una forma de socialitzar de forma creativa, no? No només consumir, sinó que intentar sentir-nos protagonistes del nostre temps. I la música dels instruments, no? De les guitarres, la bateria, el baix, els amplificadors, els micros, tot això, doncs ens ajudava molt a crear, doncs, arrels i un lligam fort entre nosaltres.
0: En aquest últim disc que acabes de treure, que es diu Fàcil, hi ha una cançó que és Hey Hey My My. És una versió en català de la cançó de Neil Young. Ens expliques per què haver fet una versió catalana d'aquesta cançó?
1: Neil Young és com he comentat abans, és potser un cantautor que trencava una mica la idea que jo tenia de cantautor. Com cantautor jo l'associava més a Llach, a Raimon, aquest model de cantautor més, potser més mediterrani, si vols, més potser políticament significat. Llavors, la cançó d'autor anglosaxona també ho era, evidentment, perquè en Illon té molt de compromís, però bueno, estava com més... Hi havia com una connexió més important amb el rock i això és el que em va agradar. I és una de les primeres cançons que vaig escoltar d'en Illon i penso que té molt de sentit, és com una cançó d'autoreivindicació i també de té molta càrrega, no? De viure el present. I sé que existeix, ja hi havia versions en català d'aquesta cançó, però bueno, he fet la meva pròpia.
0: Doncs tot seguit escoltem Hey Hey My My de Joan Jubosch.

0: Fàcil és el disc que presentem aquesta setmana a Ràdio Arrels. El seu autor és en Joanjo Bosch. Joanjo, com ho fas per compondre cançons? Necessites estar sol, tenir més calma, hi ha una hora del dia a la qual escrius millor? Explica'ns una mica.
1: Sí, la soledat és imprescindible, penso jo. La soledat posterior a haver socialitzat i haver viscut. Si no et relaciones, si no vius una mica, la soledat no et porta res de bo. Però sí que és important estar amb tu mateix i estar relativament tranquil. I a vegades és difícil quan tenim, amb la vida que portem, tens família, convius, com és el meu cas, i no sempre és fàcil trobar aquests moments de calma. I un moment del dia, jo funciono bastant bé de dia. No, abans funcionava també de nit, ara ja no tant. M'agrada, soc més diurn i continuo sent una mica caòtic o desordenat. No tinc un horari establert, ni molt menys. Vaig una mica a fogonades. Però, bueno, dintre del meu desordre acabo buscant, bueno, al final t'has de dedicar certes hores i t'has de posar. No és una cosa que em resulti molt fàcil, em costa posar-me, però quan em poso vaig estirant del fil, vaig estirant del fil i aconsegueixo coses.
0: I què és el que et ve primer, la melodia, primer la lletra?
1: Jo sóc de treballar sempre, o gairebé sempre, partint de la melodia, de l'emoció musical. A partir de la melodia que em donen uns acords de guitarra, a partir d'aquesta melodia, posteriorment, construeixo el significat i la lletra, que està molt influenciada també per la emoció que originària, penso jo, de la melodia. Hi ha alguna mena, no et sabria dir quina, però hi ha alguna mena de connexió. Hi ha hagut casos com que m'he atrevit a musicar, a posar música, acords i melodia a textos ja prèviament escrits de poetes, que també és una cosa que he fet. Llavors, en aquest cas sí que el pal de paller, diguéssim, és la lletra. Però quan creu cançons meves és sempre a partir de... Primer hi ha l'emoció, primer hi ha la idea i després hi ha el significat.
0: Ens parlaves abans que també estàs treballant en un projecte d'art plàstic. Ens en pots dir una miqueta més?
1: Doncs l'any jo havia fet algunes portades d'àlbums, com per exemple el treball que vaig fer Cançó per Elna. La portada i la contraportada és una il·lustració collage meu. Ja havia fet alguna cosa, però és com una vocació que tenia allà una mica latent, però oblidada alhora. I l'any passat vaig aconseguir el temps i la força i les ganes per crear, i em van sortir, tinc una trentena d'obres que estic exposant sota el nom de Letargia.
0: I doncs ara que has creat aquesta exposició que es diu Letargia, també que acabes de treure el teu últim disc, tens algun altre projecte previst o ara hi haurà un temps de descans una mica?
1: Pel que fa a la música, intentaré ser més productiu i ser una mica més constant, però ara estic com centrat en els concerts en directe que vindran, en intentar compartir-ho en directe. M'agradaria el 2026 composar alguna cançó més, no sé si publicar algun single o algun EP, però aquesta és la intenció. I a nivell plàstic, doncs, vaig creant, vaig fent cosetes. De moment formen part d'aquesta letargia, d'aquesta primera incursió, però bé, diguéssim que ha coincidit les dues presentacions, pràcticament, letargia i Fàcil del disc. No, realment no ha estat buscat, perquè d'alguna manera, a partir de la creació plàstica, vaig trobar a faltar la creació musical i em va ajudar una mica a posar, a agafar la guitarra i intentar fer cançons. I això és interessant, no? Que hi hagi que pugui anar jugant amb això.
0: Aquesta setmana acabarem parlant de la cançó que es diu Com les utopies, una cançó que podríem dir que està feta amb enfadament. La ràbia o l'enfadament són emocions que et fan crear cançons a tu, Joan Jo Bosch.
1: Sí. Sí, és una emoció, és un motor per crear. Sí, hi ha foc encara a dins meu i surt a vegades en forma de cançó. I com les utopies és com hi ha una té un punt d'esperança en la lluita i alhora com una decepció, no? I intento explicar-ho en aquesta cançó. Però bueno, hi ha una mica de mala llet. El format, tot el disc són cançons acústiques que aparentment poden ser cançons inofensives, però sí que tenen un punt de mala llet i d'intenció, que crec que també és important.
0: I penses que aquestes emocions molt fortes, com podrien ser la ràbia, o també la tristesa, o emocions d'aquestes molt intenses, són indispensables per crear?
1: Jo, tal i com jo entenc la música i l'art, sí. Jo crec que sí. Sí, aquesta visió dramàtica potser de l'ésser humà, a mi m'ha servit. Si te la creus molt, t'acaba influenciant. Llavors s'ha de vigilar amb això, perquè un ha de posar distància també, no? En les cançons, amb el que fa. A mi m'ha passat que moltes vegades cançons amb aquesta densitat després m'afecten. A vegades necessito un parell de dies per recuperar-me després d'un concert o realment t'impregnes molt d'aquestes emocions. Vull dir que no és... Però alhora també és com un alliberament, no? És com el que fa... S'apunta a boxa per descarregar, doncs jo canto i faig cançons. I a vegades també trec aquesta ràbia. Sempre, sempre combinada amb la sensibilitat. A mi m'agrada molt això perquè són les dues cares, no? I penso que és humà mostrar aquestes dues cares.
0: Joan Jo, moltíssimes gràcies per haver connectat amb nosaltres aquesta setmana, i ens acomiadarem doncs escoltant Com les utopies del teu últim disc. Gràcies.
1: Gràcies a tu, a vosaltres.

0: Regió Arers, a Canet, 95.
1: Aquestes vacances...
2: Escolta Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arers, a Nefiac, 95.
3: Ràdio Arrels, són les 10.
4: Rosselló,
2: Vallespí,
4: Conflent,
2: Cerdanya,
4: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
5: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
6: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns ràfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
1: Bon estiu a Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
5: 100% en català.

Jaume Arnella és un músic de Sant Martí de Provençals, uns dels pobles que estan integrats a la ciutat de Barcelona. Amb una obra prolífica de 40 discos, Arnella s'ha especialitzat en la composició de romanços i en la recuperació de peces del cançoner popular. Jaume Arnella és un dels cofundadors del grup de folk, un moviment de la nova cançó que volia ser una alternativa als 16 jutges, amb un altre ritme i referents diferents.

mal haja lo cavall negre, ben haja lo cavall blanc. A la nit que és fosca, fosca, s'abarreja el temporal i els pastors el compte veuen entremig de trons i llamps. Volar d'una cresta a l'altra, del Montgrony vers les afraus, la temptació

renill del seu cavall. La comtessa l'esperava a la porta del palau. Passen hores, passen dies, passen nits de por i espant. A la tercera que passa l'en veu venir condemnat. La nit era negra, negra, més negra era son cavall. Son cavall que era el diable,

0: Història musical d'un país. Avui 10 minuts amb Jaume Arnella.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.

0: política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Tres expresidents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s'han trobat a la Universitat Catalana d'Estiu per comentar la situació social i política dels països catalans. Cristòfol Soler, que va ser president de les Illes Balears pel Partit Popular durant els anys 90, ha criticat el turisme excessiu que reben les illes.
2: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, bàsicament, mos hem tornat gats pel turisme. És a dir, i en aquests moments mos donem compte de que la nostra manera de viure, el nostre model econòmic, no és un model que en aquests moments tingui unes possibilitats de millorar la feina de les futures generacions que puguen tenir.
1: En el cas del País Valencià, l'expresident Josep Lluís Albanyà ha criticat el centralisme que no permet desenvolupar econòmicament el país.
3: Tenim una diferència de renda anual de 10.000 euros de diferència en Catalunya, 11.000 en Balears i 14.000 en Madrid. I el que diu el president Quim Torra, jo estic absolutament d'acord. El problema nostre és la submissió al castellà i al centralisme. És perquè Espanya està dominant la situació per el seu idioma, perquè no és un tema banal. Com deia abans, l'idioma és economia, és mercat, és confiança, és innovació, i tot això se segresta en benefici del castellà. Se mos furta, d'alguna forma, per dir-ho bruscament.
1: Albanyà ha reivindicat també la llengua pròpia com a dinamitzador de l'economia.
3: Sempre ha hagut un menyspreu, un menysteniment i una persecució de la llengua. I la llengua no és un problema cultural, no és un problema que es puga jugar en ella en subvencions. La llengua és una palanca importantíssima de l'economia per a un país. En primer lloc, perquè dona visibilitat. I la visibilitat és la marca. Vull dir que la marca és l'excel·lència. Però, a més, l'idioma crea lligams. I al crear lligams en els mercats s'enforteixen per la confiança i la seguretat. I en tercer lloc, l'idioma és una originalitat que dona i crea innovació.
1: L'expresident català Quim Torra ha considerat que les limitacions que viu avui Catalunya són totes elles per una manca de sobirania.
4: Tendim a fer aquestes expressions i, si voleu, aquests diàlegs o aquestes discussions com si el nostre fos un país normal, com si ara diguéssim, bé, ara canviem les persones i com aquestes persones tenen tota, o el seu país, Catalunya, té totes les competències legislatives, té totes les competències fiscals, tributàries, de tot tipus, doncs podran dissenyar un país d'aquesta manera. I això és fals. O sigui, hi ha molts dels temes recurrents a la societat catalana que, perdonin, jo per poder parlar d'aquest tema, primer digui'm quina sobirania tinc. Com que resulta que pràcticament no en tenim cap per poder abordar tota una sèrie de problemes enormes, gegantins, que ens ve com a societat de l'any 2030, i un dels quals, per exemple, que abans hem parlat abans del canvi climàtic, què pot fer Catalunya pel canvi climàtic? És igual, posa els lideratges que vulguis. Però si no tenim competències, però si no tenim recursos, però si aquest país viu en col·lapse. És que és així, no? Per tant, per qualsevol tema que ens vulguem plantejar i que vulguem millorar, a mi em sembla molt bé, tinguem totes les discussions del món que vulguem, però després mirem quin és el problema autèntic i el problema real de Catalunya és de sobirania.
1: L'acte ha format part de la Universitat Catalana d'Estiu i s'ha celebrat al Liceu Genovier de Prada.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Lluís, tinc 10 anys i mig i el que m'agrada més a l'estiu és banyar-se al mar.

0: Ràdio Arrels. Són les 11.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: Bon dia. Una zona inestable venint del sud i un sol que ve de l'Atlàntic conflueixen i provoquen un canvi de temps, una baixa de temperatura i uns ràfecs tempestuosos. A Cerdanya plou des del matí, com també al Vallespí, on les precipitacions augmentaran amb el pas de les hores. Aquesta massa plujosa es desplaça progressivament cap a l'est amb l'impuls de la tramuntana, amb ratxes cap a 50 km per hora. Per fi ens refresquem una mica, amb cap temperatura màxima cap als 30 graus, 16 als Angles, 20 a Estavar, 23 a Oleta, 25 a Arboçols, 27 a Cornellà de la Ribera i Vingrau, 27 a Vilanova de Raó, 25 a Portvendres i Arles i 23 al Tec. Als Països Catalans, 31 a Gandia, 30 a Ciutadella i 30 al Vendrell. Avui és Sant Cristòfol, que es pot celebrar també al juliol. El 21 d'agost de 1911, a París, la Gioconda és robada al Museu del Louvre.
4: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Aquestes vacances, escolta Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: petites veus d'arrels.
1: Bon dia, em dic Alban. I tinc 11 anys. El que m'agrada més de l'estiu són els gelats de Nutella.

perigos e guerras, esforçados mais do que.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Arrels amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
3: Avui anem fins a Barcelona. Des de davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, la més antiga, hi surt una rambla en direcció nord, l'Avinguda Gaudí. A l'altre extrem d'aquest passeig hi ha un dels conjunts modernistes més importants de la ciutat, el recinte modernista de Sant Pau. Aquest recinte es va construir als primers anys del segle XX, dirigit per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que també va construir el Palau de la Música Catalana. Sant Pau es va construir com a hospital de pobres de la ciutat, substituint l'històric Hospital de la Santa Creu, que es trobava al barri del Raval, una zona que havia estat dins de muralles. L'Hospital Modernista de Sant Pau va estar en ús fins l'any 2009, que es va inaugurar un nou hospital a l'extrem nord del recinte. Sant Pau és el recinte més gran del modernisme català i un dels conjunts modernistes més grans d'Europa. Té 13 edificis construïts durant la primera dècada del segle XX i 6 més construïts durant els anys 20. En aquest recinte hi ha un auditori on es programen concerts durant tot l'any i a més s'hi acullen actuacions durant les festes de la Mercè, el Festival Barcelona i el Live Victoria. Sentim un fragment de Flor de pell de Carles Marigó dins del concert Breaking Bach al Festival Barcelona del 2023, enregistrat per Catalunya Música.

0: Acabem de sentir un fragment de Flor de pell de Carles Marigó dins del concert Breaking Back al Festival Barcelona. És del 2023 i enregistrat per Catalunya Música i ens ha servit per parlar del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. És migdia.
6: El repetei del sol, cada migdia a Ràdio Arrels.
7: La previsió del temps de l'estiu.
8: A Ràdio Arrels.
9: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya i les màximes doncs, també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Radio Arrels, el volum 88.2.
1: Cultura a Radio Arrels.
2: Amb l'Oriana Penyer.
3: Fa poc ha començat el festival Curt Circuit 66, que és un festival de curtmetratge. En parlem amb el seu responsable transfronterer, Luc Domènech, bon dia.
4: Bon dia.
3: Doncs el festival Curt Circuit 66 és un festival itinerant.
4: Sí, és un festival itinerant que és entre la Catalunya del Nord, menys la Cerdanya i l'Alt Empordà. I també enguany ens hem afegit i anirem per primera vegada als Gironès, al municipi de Celrà.
3: I quants municipis feu, més o menys?
4: Doncs són 41 dies de festival i anem a 35 municipis diferents entre l'agost i el setembre.
3: Doncs el vostre festival ha començat l'11 d'agost, s'acabarà el 20 de setembre. Pots parlar un poc de la programació?
4: Sí, doncs és una programació de curtmetratges internacionals de màxima qualitat que seleccionem, que subtitulem tots en francès i en català i que després anem a projectar en molts pobles, a l'aire lliure, quan pot ser, o en alguns llocs culturals, quan toca. Per exemple, enguany anirem al Castell de Sant Ferran a Figueres, el 1 de setembre, i doncs vet aquí.
3: Quins són més o menys els temes que presenteu?
4: Doncs hi ha de tot, és a dir, que els curtmetratges, la competició principal, que són 4 sessions, hi ha de tot. Després tenim una programació especial que es farà 4 vegades, que és Curtscats, que és dedicada al festival, al cinema dels països catalans modern, emergent i de qualitat. En tenim un que és Curts en territori, que és dedicat a tots els curtmetratges que van ser rodats a la Catalunya del Nord o a Occitània. Un programa que és Curts en memòria, que presenta curtmetratges al voltant de

0: la memòria, bàsicament.
1: I això va començar des del 2020, és la setena edició enguany. Com us va acollir aquest festival?
0: Doncs no hi eri pas jo, llavors, però va néixer del confinament, del Covid, amb aquesta voluntat de saia a l'aire lliure, de veure cinema, de trobar-se amb la gent, de relacionar-se i també de portar el cinema als pobles petits. Va començar amb 5 municipis, 5 curtmetratges, i després, any rere any, la cosa va anar creixent i d'aleshores ençà no ha parat de créixer i doncs n'estem contentíssims.
1: I per acabar, com escolliu els curtmetratges que presenteu? Quins són els
0: Doncs hi ha una...
1: criteris?
0: Sí, és una crida a projectes. Els curtmetratges de competició els rebem en una plataforma. En rebem 2.500 cada any i en triem una trentena, 25. Com se trien? Hi ha dos criteris principals. Primer, que tinguin menys de 2 anys, doncs que siguin recents, d'actualitat, i el segon criteri és la qualitat. No n'hi ha més, és a dir, volem que sigui el millor de tot, i resulta que cada any tenim curtmetratges que seleccionem que acaben premiats a diferents festivals, a l'Os de Berlín, al César, als Oscars, al que vulguis. I doncs és això, no hi ha cap temàtica que és obligada, és a dir, tenim comèdia, drama, documental, horror, tenim de tot. I sobretot fem que totes les sessions siguin adaptades per a tots els públics, dels infants a la gent més gran, sense cap distinció. I a totes les sessions la gent pot venir sense cap limitació. I intentem de fer que cada sessió sigui única, que hi hagi una barreja d'estils i que de fet sigui realment en 1 hora i mitja tot un viatge a través del que pot ser la riquesa i la diversitat del cinema.
1: Moltes gràcies, Hug Domènech, responsable transfronterer del Festival Curt Circuit 66.
0: Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé. Adéu.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

pensar-nos i en un no res contemplar Roma, tornar-se ruïna, saber-nos foix mig adormits, sentir que el cor hi ha arrelat un món que hem vist de nit, entre la pols i la zebrada, entre la veu i l'electrònica, entre la carn i el quedar amb gana. Podríem perdre enllà dels crits, respirar fum, ser uns pidolaires, i si la flama vol expandir-se, deixa que ho faci, que no hi ha mal, només un boig, una presó i mig una llàgrima.

I si em dius el caos, et responc amor. Escup la cendra, la puta Europa. Fem-nos ferides, torna la ràbia. Que avui la Rambla sembla més trista. Pot ser més buida, no em facis cas, però ho sento.

0: inmolarnos, poder inmolarnos, poder inmolarnos.
1: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
2: Ràdio Arrels.

1926-2026. 100 anys després, recordem els fets de Prats de Molló i la figura de Francesc Macià. En companyia de Lluís Puig, director de la Casa Macià.

0: El 25 de novembre de 1905, els militars espanyols van assaltar i destrossar les redaccions del setmanari satíric El Cucut. Són els fets del Cucut. En reacció es crea Solidaritat Catalana.
1: Que és el moment que neix Solidaritat Catalana, que es van posicionar, evidentment, en contra. De que els militars poguessin fer aquestes accions. Déu-n'hi-do, això li fa canviar la mentalitat i li comença a fer prendre una consciència catalanista amb en Macià. Amb aquest partit nou de Solidaritat Catalana, deixa l'exèrcit i es presenta a les eleccions de diputat a les Corts Espanyoles el 1907. I ja es presenta per Barcelona i per les Borges Blanques, allà on tenia les arrels el negoci d'oli de son pare. Eh?
0: És a dir, que a l'època era possible de se presentar a dos llocs.
1: Sí.
0: I després escolleixes el lloc que et va millor.
1: Exactament.
0: O que prefereixes.
1: L'únic que va passar que va tenir una gran majoria i molts vots a tots dos llocs. I Macià va tenir que triar. I va triar les Borges Blanques, no Barcelona. Va tenir una grandíssima i una rotunda victòria de pensar que aquesta formació treu 41 dels 44 diputats de Catalunya. Guanya, com dèiem, el 1907, torna a guanyar el 14, el 16, el 18, el 19, el 20 i el 23. Cada cop que hi havia eleccions, en Macià era molt, molt votat pels electors, perquè era un personatge que ja tenia un prestigi, precisament perquè sempre estava al costat dels olivaires, dels que collien les olives, dels que m'ho feien l'oli, dels pagesos, dels ramaders, de la gent de la terra.
0: Per això va escollir les Borges Blanques.
1: Exactament.
0: I Barcelona, perquè és un personatge del món rural.
1: Exactament. Tot i així, fent la feina de diputat a les Corts, veu que la seva ànsia, les seves ganes de renovar i de canviar aquella forma de fer política des d'Espanya no funcionen. No funcionen perquè no hi ha res a fer. Catalunya ja és molt incompresa, o, més ben dit, segueix sent incompresa des de Madrid. Tant és així que el 1919 funda la Federació Democràtica Nacionalista, que proposava ja una solució federal o confederal amb Espanya. Per tant, aquí ja té un principi d'independentisme, per dir-ho així. I això fa que, amb els aires que corrien per Europa, després de la Primera Guerra Mundial, que dona naixement a molts països, amb molta fragmentació de fronteres, sí, i el naixement de nous països, ell veu que és l'oportunitat per arribar a crear aquest estat federal o confederal de Catalunya dins d'Espanya.
0: Sí, no? Perquè ell tenia aquesta idea de quedar-se a Espanya, però d'una manera...
1: Arreglar. Volia modernitzar, arreglar Espanya d'alguna manera que l'adequés a un plantejament de vida modern, socialment, diguem-ne, eh? Però en aquesta trajectòria política fa, també per a coneixença i relacions que ja tenia amb el primer partit polític independentista europeu, encara avui en dia viu, que és el Sinn Féin d'Irlanda, en Macià tenia relacions amb Irlanda i amb el Sinn Féin. I per tant ell crea el segon partit independentista més antic d'Europa, que és Estat Català. Aquí ja es posiciona, evidentment, amb un catalanisme radical, i això sí que és, hi ha un canvi d'etapa radical. 1922 crea Estat Català.
0: I a partir d'aquí...
1: A partir d'aquí ve un exili de Macià. En Macià s'ha d'exiliar. Per què? Doncs perquè el setembre del 23 hi ha un cop d'estat d'un espanyol.
0: Primo de Rivera.
1: Primo de Rivera, exactament. I tant és així que Macià decideix exiliar-se i marxa amb els qui era el seu secretari, el senyor Antoni Puig i Ferrer. On van exiliar-se? A Perpinyà. A Perpinyà. Cal travessar l'Albera i a Perpinyà quedar lliures de la dictadura del Primo de Rivera. Poc després de Perpinyà marxen cap a París, perquè ja el 24 s'instal·la les oficines d'Estat Català el que llavors era una població prop de París, que ara ja és un barri, que és Bois Colombes,
0: sí,
1: el que és conegut com Bois Colombes, al carrer de Charles Duflot. Deien a les afores de París, que ara ja és,
0: sí, és
1: un barri de París, diguem-ne. Eh? Allà instal·la la seu central d'Estat Català, juntament hi ha amb Josep Bordes de la Cuesta, nascut a Eivissa, però implicat a Torrella de Montgrí, també amb l'Ernest Dalmau, nascut a Paraguai, Assumpció de Paraguai, amb Antoni Puig, el seu secretari, i també s'hi suma ja el que serien també dos persones molt relacionades i sempre al costat d'ell, amb Ventura Gasol, fill de la Selva del Camp, i en Josep Carner Ribalta, fill de Balaguer.
0: Era el segon capítol de 100 anys dels fets de Prats de Molló amb Lluís Puig.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Bé, Irene Solà, acabem de parlar amb alguns lectors o futurs lectors dels seus llibres, també amb el teu editor de les edicions de Seuil per la traducció en francès. Tu acostumes a presenciar, a participar en tertúlies amb els seus públics?
5: Sí, déu-n'hi-do. Jo, a mi m'agrada molt relacionar-me amb els lectors i viatjar i córrer món. També és veritat que quan escric o quan estic en temporades d'escriptura procuro reduir els viatges i el moviment per concentrar-me. Llavors vaig fent temporades més cap endintre i temporades més cap enfora, però sí que gaudeixo molt i ha estat fantàstic avui venir aquí a Ceret.
4: Sí, ja t'ha agradat el contacte aquest? És diferent dels altres, de les altres trobades o més o menys hi trobes les mateixes preguntes, els mateixos interessos dels diferents lectors?
5: N'hi ha de tota mena. I avui, per exemple, ha estat en un ambient molt, molt agradable, molt acollidor, molt familiar, molt proper. He pogut parlar amb molts lectors, ha estat molt divertit tenir la conversa amb tu. Llavors, m'he passat molt bé, la veritat.
4: És sempre difícil a un autor de contestar la pregunta, i ara què? I després d'aquests tres llibres i de la poesia, que serà aviat reeditada, quins són els seus projectes? Perquè potser tindràs altres projectes que el de l'escriptura, perquè la teva formació, els teus hàbits, els teus interessos van més enllà de la literatura. Toques també les arts gràfiques, les arts visuals...
5: Jo no paro mai. A mi el que em passa és que se m'acostumen a enganxar o encavalcar les recerques i els projectes. De fet, una manera que jo m'adono que ja estic acabant un llibre és quan començo a veure que tinc ganes d'escriure en un altre. I llavors haig de repartir l'energia i acabar el que estic treballant, però quan començo a veure molt clar que començo a tenir ganes d'investigar una cosa que encara no he investigat o ganes de començar a prendre notes per un proper projecte, vol dir que ja em toca acomiadar-me del que tinc entre mans i començar amb el nou. Llavors jo ja porto una bona colla d'anys, i ja no és ni un ni dos, més una bona colla d'anys treballant en la que probablement serà la propera novel·la. I allà estic, o sigui que estic en ple procés de treball i d'escriptura d'un projecte nou.
4: Tornant a Ceret i a Catalunya Nord, no és la primera vegada que vens a Catalunya Nord, però has vingut poc.
5: No, vaig venint, la veritat és que... I he vingut per motius molt diferents. Vinc per plaer, a vegades,
4: sí,
5: a Ceret.
4: Sí, però això llavors aquí no ho podem saber.
5: A Ceret, per exemple, al mercat, i vinc sovint, i vinc per investigació, per exemple, a Prats de Molló, i vaig anar molt investigant, sobretot per el Canto Jo.
4: I llavors... Sí, el relat sobre l'os i la festa de l'os.
5: Exacte, per exemple, no? En aquesta ocasió vaig venir diversos anys a la festa de l'os, i bé, és una zona que m'agrada molt, i llavors he anat venint, sí, com des de Sevilla, per exemple, quan m'organitzen tours o m'organitzen viatges, sempre procurem fer coses per aquí, més amunt també, però sí, des de Pervendres, Perpinyà, aquí Ceret, hem anat fent cosetes.
4: Has viatjat i coneixes diferents idiomes, diferents llengües, però el francès no. Has tingut relacions o coneixements o centres d'interès amb escriptors nord-catalans o francesos?
5: Sí, i tant. I de fet jo el francès no el parlo, i és una cosa que m'agradaria resoldre. De fet, fa molts anys que, tot i no parlar-lo, intento llegir-lo una mica i intento estudiar-lo una mica. Sí. I jo tinc molta esperança d'amb el temps amb el temps i amb el contacte, no?, d'anar creuant, anar venint, doncs que anar-lo millorant, i l'entenc molt més ara del que l'entenia abans. Jo no, pel que fos a l'institut, etc., se'm va, no?, l'anglès, i el francès no el vam tocar. I llavors és una cosa que haig d'anar resolent a poc, i sí, per exemple, en Joan Lluís és un escriptor que a mi m'interessa molt el que fa, i el dia de l'os per mi va ser en el moment en el que jo el vaig llegir per primera vegada, una gran descoberta.
4: Molt bé, doncs moltes gràcies, Irene Solà, i doncs em sembla que intentem fer de per manera que tinguis un públic una miqueta més ampli aquí al nord.
5: Moltes gràcies.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Odonímia mancant. A qui li dedicaries un carrer de Catalunya Nord?
3: Pere Jordà, bon dia.
4: Adiu.
3: A Ràdio Arrels t'hem preguntat a qui li dedicaries un carrer a Catalunya Nord. A qui ens has triat?
4: Eh bé, em pensava que aquest senyor en tindria un i no. Doncs no pot ser. Voldria parlar de l'Albert Manyac Mates, de Ceret. Gran músic de tenor, entre altres, però en tot cas el recordem per les seues habilitats, que déu-n'hi-do, a la tenora. Doncs l'Albert Manyac Mates era ell mateix descendent de juglars de la família Coll a Ceret. El seu oncle era el Josep Coll, el compositor del Regina Celli, que segueixen cantant a Illa, i ell mateix, doncs, Albert Manyac, va ser juglar, doncs músic de tenora, però també de violoncel, de guitarra, un xic de piano, flageolet, oboè clàssic, i el que feia falta, vaja.
3: Sí, realment podia tocar el que li passessin per davant, eh? Vull dir.
4: Un juglar. Un juglar amb ofici de juglar. I doncs, més enllà de la seva habilitat com a músic de diversos instruments, per què és important l'Albert Manyac? És perquè va assegurar el pas del coneixement que podia tenir un juglar i un descendent de juglars entre el segle XIX i el segle XX. Cal saber que l'Albert Manyac, a partir de la dècada del 1920, va tenir una crònica a diversos diaris, sobretot l'Independent, però també el Courrier de Ceret, per exemple. I va escriure sobre el que coneixia, doncs els instruments tradicionals catalans, la cultura popular nord-catalana, i és així com tenim poca cosa, però, malgrat tot, unes informacions molt valuoses sobre la vida musical a Catalunya Nord, pas només a Ceret, ben bé a tota Catalunya Nord, i, de pas, sobre gent com l'André Turon, modernitzador dels instruments de cobla, fins i tot del pare de l'André, el Valentin Turon. Vet aquí, em sembla que, a més, n'era conscient del que sabia i del seu paper de depositari d'aquest saber i, doncs, de divulgació.
3: Clar, sí, podríem dir que d'alguna manera va fer com un costumari nord-català o no arribava tant, diguem?
4: No, perquè no, me sembla que era una ambició molt més modesta, però això sí, és algú que va ser correspondent del Joan Amades. En tot cas, el que ell sabia va servir l'Amades en el seu costumari català. Sí, sí, sí, i tant. Tenia consciència del seu paper, però són al capdavall articles curts que va publicar, que es cal mastegar molt de temps perquè hi ha molts sobreentesos i pel format curt que és, hi ha molta teca.
3: Curt però dens, no?
4: Molt, molt, i tant.
3: Molt bé, però potser és aquesta voluntat, diguem, d'abarcar-ho tot que d'arribar al gran públic, potser, si eren tan densos aquests.
4: Sí, també hi ha un aspecte més, com diria, més de primer grau, és a dir, que el que escrivia era coses de juglars i també calia procurar no posar-se en un compromís segons qui. Doncs, ja, bé, és aquesta manera de ser un pèl antiga on es mastegaven molt les paraules per no posar-se ells mateixos en compromís, tot i dient-ho.
3: Molt bé, molt bé. En aquest cas, Albert Manyac, el carrer on, què l'hauria de tenir? Ceret o una mica podria ser qualsevol lloc?
4: Bon, Ceret me sembla una evidència, perquè senzillament és allà que va néixer i que va viure senzillament, però és veritat que és un senyor que va estar tot el territori, doncs podria ser, però en fi, Passeret seria bonic.
3: Doncs és la tria del Pere Jordà, moltes gràcies.
4: A vosaltres.
0: El repeteig del sol, cada migdia a Radio Arrels.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: Augmenta la toxicitat dels pesticides. Bon dia. La toxicitat dels pesticides aplicats a l'agricultura mundial ha augmentat de manera significativa entre el 2013 i el 2019, posant en perill greu l'objectiu de les Nacions Unides de reduir els riscos associats a l'ús de pesticides en un 50% abans del 2030. Un estudi revela que les trajectòries actuals s'allunyen dràsticament de l'objectiu establert a la Conferència de Biodiversitat COP15 celebrada el 2022 a Montreal. La conclusió és demolidora. Cal una acció immediata i coordinada a gairebé tots els països per revertir aquesta tendència alarmant. L'increment de la toxicitat aplicada prové de dos factors convergents. D'una banda, s'utilitzen quantitats més elevades de pesticides, fruit de l'expansió de les terres de cultiu i la intensificació de les pràctiques agrícoles. De l'altra, els ingredients actius emprats són cada vegada més tòxics, especialment en el cas dels insecticides. Els augments més pronunciats s'han detectat en insectes terrestres, organismes del sol i peixos. Tot i que s'han observat tendències positives per a invertebrats aquàtics, insectes pol·linitzadors i plantes terrestres, només dos grups han experimentat reduccions: plantes aquàtiques i vertebrats terrestres. L'estudi assenyala que tots els grans grups de pesticides, herbicides, insecticides i fungicides han contribuït a aquest increment de toxicitat. L'equip científic adverteix que aquestes substàncies altament tòxiques haurien urgentment de ser substituïdes per alternatives menys nocives si es vol protegir la biodiversitat de manera efectiva.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.

0: la previsió del temps de l'estiu.
1: A Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya i les màximes doncs, també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
3: Aquest estiu, escolta Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: A Purvendres, la mort d'un científic porta en Paul Feder a investigar el lobby nuclear, un thriller a la catalana. Però què passaria si un dia la realitat superés la ficció? Nuclear Parano a Purvendres, de Gildas Giraudeau, aquest estiu, a Ràdio Arrels, amb les veus principals d'Ivette González, Josep Cabré i Elisabet Porqueres.

En Jaume Ferrer es va acostar al penya-segat i a la llunyania va mirar el vent que s'afablia. Les onades eren menys nombroses, però la marejada colpejava encara amb força els peus del precipici. Era el moment ideal per pescar un llobarro. Amb precaució, es va enfilar senda avall. Es tractava d'un camí desconegut per a la immensa majoria

0: quan aquesta es covava, ja havia rebut més d'un cop de bec. El temps era esplèndid, com gairebé sempre que la tramuntana amainava. Finalment, va arribar a la plataforma situada a uns 3 metres per damunt del nivell del mar. Des d'allà podia llançar el seu pes artificial i fer-lo nedar com una anxova embogida. Els llobarros que voltaven pels paratges no li farien més d'un mos. Va preparar acuradament tot el seu material, verificant una vegada més els nusos del fil de niló i justament abans de llançar es va agenollar i va escorcollar l'aigua. A la seva esquerra, un cos semblava immobilitzat, però no va poder identificar-lo d'immediat, degut a una gran onada que el va engolir i l'escuma de la qual va arribar fins a la plataforma. Va tornar a mirar i llavors va renegar. Sí, era el cos d'una dona vestida amb una faldilla. Instintivament va fer una llada al seu voltant. Des de la Guerra Civil Espanyola, en Jaume, que aleshores tenia 14 anys, es va allistar a les files de la CNT i de Guadalajara, a Mauthausen havia pagat un preu massa car per poder ensumar possibles embolics quan aquests es creuaven pel seu camí. Semblava que estigués tot sol. A correcuita, va recollir el seu material de pesca per iniciar la fugida del penya-segat. Calia fotre el camp el més aviat possible. Aquest cadàver podia portar mala sort. Mentre pujava, es va dir que potser algú podia haver-lo vist anant cap allà. Havia vingut a peu i no s'havia creuat amb ningú. Però mai se sap. Potser caldria prevenir la policia des de la cabina del port. Ho faria de forma anònima. Almenys, així podria defensar la seva bona fe si la policia topava amb ell per interrogar-lo. Si hi havia res que en Jaume detestava per damunt de tot, era haver de respondre a les preguntes de la bòfia. Abans d'arribar a dalt, al moment de pujar al terraplè que dominava el mar, vora la carretera, va remarcar un petit objecte que brillava amagat entre les herbes. Va allargar el braç i el va agafar. Era una cadeneta amb una petita placa. Alguna cosa estava escrita, però sense ulleres no podia llegir-ho. Se la va guardar a la butxaca i va apressar el pas cap a Port Vendres. Quan va arribar a la cabina telefònica, va dubtar un moment, tot i que no hi havia ningú. Per sort, l'activitat portuària s'havia vist reduïda aquell mateix dia i aquell indret de la zona tècnica estava aïllat. Finalment, es va decidir a marcar el 112. Quan va sentir que despenjaven, ell va dir...
1: Hi ha una dona morta a la punta del Cap Biar, al peu del penya-segat.
0: Va penjar i es va allunyar ràpidament, havent oblidat la cadeneta a la butxaca de la seva caçadora.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua, perd la identitat. Per enriquir la nostra parla, o potser més contundents o precisos, quan expliquem coses, utilitzem de manera espontània imatges, metàfores, hipèrboles o comparacions. No són decisions personals, són imatges col·lectives que han entrat en la llengua. Per parlar d'una persona que té la cara vermella, per exemple, després d'un esforç, i bé, direm que és ruig com un pebrot. O, si és una escrutallufa, direm que és curiós com un pet de monja. Aviam si les coneixeu, aquestes. Negre com una panna. Besti com un cabàs. Bonic com un sou. Tot això són comparacions idiomàtiques. Botat com un canard que mostra el guifer. O botat com un galàpet. Carregat com un burro. Cutnús com una xinxa. Eixerit com un esquirol. Fals com l'aimen en Judes. Flaca com una bleda. Me fort com un roure. Gelós com un ca jove. Girbit com un nyigo-nyigo. Gros com un tudesco. Gras com un teixú. Magre com un picot. Menut com un gra de mill. Pelat com una geneta.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Escolta Radio Arrels tot l'estiu.
4: Radio Arrels.

0: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
3: Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals.
2: Enric Balaguer. Setena part. Josep Maria Figueres, quina és la relació de Pau Casals amb la religió, amb l'església?
3: Casals es forma musicalment amb una església. Casals té els seus festivals de música a Prada amb una església. Casals a Puerto Rico està amb una església. La vinculació de Casals amb una església és constant. Constant perquè la seva mare, malgrat dir-li que no creu en les lleis, etc., etc., l'impregna de valors. I quan hi ha aquests valors, hi ha l'església. No és, però, allò que en dirien una beata, un de misses, però sí que hi participa. De cap manera està vinculat a la maçoneria, com algú ha suggerit, però sí que ell entén que l'església és part consubstancial i pateix. Mai he vist una veneració tan alta com a Assís, agenollat, la Marta a terra i ell agenollat amb una, sota un coixí, a Assís, a Itàlia, arran del pessebre, en el lloc en el qual hi havia la famosa grota d'on va aparèixer el que és el pessebre. Quan va a Natzaret, quan va a la cova de Betlem, quan va a Jerusalem, les cartes que li envia el Joan Alavedra, el seu biògraf, que fa una biografia esplèndida, poètica, i que si ve històricament, doncs hi ha poques dades, però sí que el situa humanament d'una manera magistral, com a gran periodista queda l'Alavedra, ell té doncs una veneració absoluta, un respecte immens. I tant és així que el pessebre, a l'arxiu de l'Orfo Catral, ho he pogut veure amb tot deteniment, amb tot detall, vol que el pessebre s'estreni al Vaticà. A Montserrat hi va sempre, i quan un monjo de Montserrat sigui el padre Ildefons Lobo a Memphis, que va escoltar el pessebre, diu, com un monjo de Montserrat, diu, entri. O quan els monjos de Montserrat el van a veure a Prada per parlar de les seves peces clàssiques que havia compost, el Nigre de Summa, Virgen Maria, Omnes, etc., de les quals d'una dels drets a l'abadia de Montserrat i encara avui es reediten els discos, la implicació, per tant, de Casals amb l'Església és absoluta. No des d'aquesta dimensió de veneració cega, sinó d'una imatge profunda de fe.
2: Escoltem un extracte de l'oració a la Verge de Montserrat de Pau Casals, interpretada per l'Escolania de Montserrat.

0: Parlem ara del seu recorregut, que després de la derrota dels republicans, que finalment fa arribar Pau Casals a Prada al Conflent.
1: Casals es belluga per París com a casa seva, es belluga per Londres com a casa seva. Per tant, està en aquests moments a cavall de París, va i torna, i un dels elements que he pogut fer per la biografia i que estic pensant de reproduir com a apèndix és la cronologia de les cartes. I gràcies a la cronologia de les cartes en el que hi ha la ciutat i l'any, he pogut veure com a l'any 38 ell ja estava al Gran Hotel de Prada. I per tant, doncs, ell va i ve. No marxa aquella imatge ràpida que podem dir, no, el febrer, el final del 39, el gener del 39, doncs on marxa? No hi marxa. Ell ja hi era, però és que havia vingut, havia marxat, havia tornat. Se li havia fet un salconduit com a músic i torna. La por que hi havia és de que potser no tornarà, però torna. I la primera vegada, el 36, ja li donen papers, el 37 i 38, per tant, surt i torna. Per tant, és home ja de confiança. Altres no tornen, ell torna. I aleshores, a Prada hi arriba gràcies a uns contactes amb la família Guarro, que hi ha aquesta relació que li recomanen. Ell veu també que és una ciutat propera per morfologia. Ja sap que Catalunya del Nord és Catalunya, però té aquesta tipologia de ciutat, és una població catalana, s'hi troba bé, i aleshores ell va i ve, estarà primer en aquest gran hotel uns dies, intentarà marxar quan hi hagi l'ocupació nazi, tindrà la mala sort que el Chaplin és bombardejat i per tant hauran de tornar els dos taxis, amb un hi van els de la Vedra i amb l'altre ell hauran de tornar els dos taxis de travessant una altra vegada des de la costa de Normandia fins a Prada, i allà estarà en diverses casetes que se l'han recordat. Si bé la més coneguda és la famosa Vila Colet, perquè hi estarà més temps, hi estarà 10 anys amb els Alavedra, amb la família Alavedra, per cert, el Joan Alavedra, però també havia estat amb altres dues o tres de petitetes, que totes gairebé, quan me les va ensenyar en Gual, són similars, senzilles, humils, planta baixa, una miqueta de jardí i una habitació, i a vegades havia de posar el violoncel damunt del llit perquè no hi havia espai. Ell és una persona austera, és la seva mare li mostra, li ensenya, i aleshores la seva mare li transmet també aquests valors. Per tant, ell és feliç doncs, fent una partida d'òmin al vespre amb els amics, és feliç parlant els diumenges amb les tertúlies que fa, sigui a Prada o sigui a San Juan de Puerto Rico, doncs amb els amics catalans, i tocant, i assajant al matí, anant a fer el passeig. Persona, per tant, frugal en la seva vida, fuma poc, una pipa poc, pràcticament no veu perquè el madejava, i no veu, és abstemi, i es manté, per tant, doncs, amb una vida doncs, de relació molt cordial. Les cartes ens permeten veure doncs, com és la seva relació amb el món, com tants i tants exiliats a l'època que tenen amb les cartes aquesta expressió de la seva vida, i per tant doncs, és una vida socialment molt senzilla, però alhora és convidat arreu, de la Casa Blanca doncs, als palaus, o va a les grans sales, de la Pleyel a les primeres d'Estats Units, de Nova York, de San Francisco, etc. I per tant, doncs, es belluga arreu amb naturalitat i amb normalitat.
0: Acabarem, Josep Maria Figueres, amb el debat permanent, Pau o Pablo?
1: Bueno, Pablito. Ell de petit la seva mare li deia Pablito. Per tant, ell, els catalans amb els noms ens hem de fixar que aquell nom, quants n'hi ha que es diuen Francisco i d'aquí ve Cisco, quants n'hi ha que es diuen Conrado, i aquí a l'Empordà ho tenim, que tenim molts noms d'aquesta matriu que ja s'ha assimilat. Per tant, no vol dir res. Ara bé, a Pau té una connotació en francès, i ella a París hi havia viscut, hi havia anat, i l'escrivia la primera vegada quan va a Bèlgica, si està 4 dies, després quan torna de Brussel·les, després d'aquest contacte infructuós que el ridiculitzen, si passa un temps, els 2 primers anys, després viurà gairebé 10 anys, etc. Per tant, a francès Pau no t'ho diuen pas. Aleshores, hi ha una distorsió. D'altra banda, quan s'escriu a Catalunya, ell sempre signa Pau, les cartes. Pau. Ara, quan és un acte públic fora, fa Pablo. Quan és una acció que ell controla, posa Pau. Quan no la controla, li surt el que posen els altres, que en aquest cas pot ser Pablo o pot ser Pau. Però ella utilitza Pau, sempre amb naturalitat i amb normalitat. El fet és que la família li deia Pablito i que Pablo és el nom amb el que comença. Jo mateix he vist que els meus llibres, quan tenia 10, 11, 12 anys, signava José, no signava Josep. Això va ser posteriorment, quan ja vaig tenir una mica consciència de l'opressió. Aleshores vaig dir, jo vull recuperar el meu nom, i em vaig posar Josep. Però ell comença, per tant, doncs, amb una rutina, un mimetisme, etc. Pablo, com comença escrivint en castellà, com la majoria de persones, comença a escriure en francès, i quan prenen consciència es passen al català, catalanitzen el nom, etc. Per tant, ell és Pau pels catalans i per ell, i Pablo internacionalment, i no sempre, només en una part. Molts concerts, i al final de la seva vida sempre serà Pau.
0: Moltíssimes gràcies, Josep Maria Figueres. Fins aviat.
1: Fins una altra.

Era la setena part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau, amb Josep Maria Figueres, biògraf de Pau Casals. Un programa de Radio Arrels Conflent.

ou peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormie.

0: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Tres expresidents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s'han trobat a la Universitat Catalana d'Estiu per comentar la situació social i política dels països catalans. Cristòfol Soler, que va ser president de les Illes Balears pel Partit Popular durant els anys 90, ha criticat el turisme excessiu que reben les illes.
3: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, bàsicament, mos hem tornat gats pel turisme. És a dir, i en aquests moments mos donant compte de que la nostra manera de viure, el nostre model econòmic, no és un model que en aquests moments tingui unes possibilitats de millorar la feina de les futures generacions que puguen tenir.
2: En el cas del País Valencià, l'expresident Josep Lluís Albanyà ha criticat el centralisme que no permet desenvolupar econòmicament el país.
4: Tenim una diferència de renda anual de 10.000 euros de diferència en Catalunya, o 11.000 en Balears i 14.000 en Madrid. I el que diu el president Quim Torra, jo estic absolutament d'acord. El problema nostre és el de la submissió al castellà i al centralisme. És perquè Espanya està dominant la situació per el seu idioma, perquè no és un tema banal. Com deia abans, l'idioma és economia, és mercat, és confiança, és innovació, i tot això se segresta en benefici del castellà. Se mos furta d'alguna forma bruscament.
2: Albanyà ha reivindicat també la llengua pròpia com a dinamitzador de l'economia.
4: Sempre ha hagut un menospreci, un instrument i una persecució de la llengua. I la llengua no és un problema cultural, no és un problema que es puga jugar en ella, en solucions, tal. La llengua és una palanca importantíssima de l'economia per a un país. En primer lloc, perquè dona visibilitat. I la visibilitat és la marca. Vull dir que la marca és l'excel·lència. Però, a més, l'idioma crea lligams. I a crear lligams en els mercats s'enforteixen per la confiança i la seguretat. I en tercer lloc, l'idioma és una originalitat que dona i crea innovació.
2: L'expresident català Quim Torra ha considerat que les limitacions que viu avui Catalunya són totes elles per una manca de sobirania.
5: Tendim a fer aquestes expressions i, si voleu, aquests diàlegs o aquestes discussions com si el nostre fos un país normal, com si ara diguéssim, bé, ara canviem les persones i com aquestes persones tenen tota, o el seu país, Catalunya, té totes les competències legislatives, té totes les competències fiscals, tributàries, de tot tipus, doncs podran dissenyar un país d'aquesta manera. I això és fals. O sigui, hi ha molts dels temes recurrents a la societat catalana que, perdonin, jo per poder parlar d'aquest tema, primer digui'm quina sobirania tinc. Com que resulta que pràcticament no en tenim cap per poder abordar tota una sèrie de problemes enormes, gegantins, que ens ve com a societat de l'any 2030, i un dels quals, per exemple, que abans hem parlat abans del canvi climàtic, què pot fer Catalunya pel canvi climàtic? És igual, posa els lideratges que vulguis. Però si no tenim competències, però si no tenim recursos, però si aquest país viu en col·lapse. És que és així, no? Per tant, per qualsevol tema que ens vulguem plantejar i que vulguem millorar, a mi em sembla molt bé, tinguem totes les discussions del món que vulguem, però després mirem quin és el problema autèntic i el problema real de Catalunya és de sobirania.
2: L'acte ha format part de la Universitat Catalana d'Estiu i s'ha celebrat al Liceu Genovier de Prada.
6: Bon estiu a Radio Arrels.
0: Radio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya i les màximes doncs, també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya, amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Vin de clàssica, Berenguer Ballester.
5: Enric Granados era fill d'un capità de l'exèrcit i amb dificultats la família li va poder donar una educació musical. Ja de ben petit havia mostrat un gran talent per la música. Als 10 anys dona els seus primers concerts, després guanya un concurs per pianistes joves, però ha de deixar els estudis, el seu pare s'ha mort i ell s'ha de fer càrrec de la família. Fa de pianista pels cafès de Barcelona, fins que, ajudat per un empresari barceloní, se'n va a París. Té 20 anys. A París té el reconeixement de Massenet, de Saint-Saëns, de Grieg, i dos anys després torna a Barcelona com un compositor i pianista reconegut. En aquell moment calia passar per París. D'ell escoltarem avui l'Allegro de concert, amb el que va guanyar un concurs del Conservatori de Madrid el 1903.

Allegro de concert del Rick Granados amb Alicia de la Rocha. La bohema de Puccini es va estrenar a Turí el 1896. Puccini té 38 anys. Ja ha estrenat Manon Lescaut i 4 anys després estrenarà La Tosca i 8 anys després Madame Butterfly. La bohema, aquest grup d'artistes que sobreviuen en una cambra al barri llatí de París, fa molt de fred. Rodolfo, el poeta, s'ha quedat sol, truquen a la porta i és Mimi, la veïna, que cerca foc per encendre l'espelma que se li ha apagat. Aquí comença la història entre ells dos. És el moment en què Rodolfo canta Che gelida manina i Mimi, sì, mi chiamano Mimi.

Sí, Mi chi amamo Mimì, dal primer acte de la Bohème de Puccini, a Mireia Ferrini, amb la Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan. I acabarem amb 3 minuts dels contes d'Hoffmann, d'Offenbach, estrenada 15 anys abans de la Bohème, el 1881. Escoltarem un dels seus moments més populars, com és la Barcarola, en un arranjament per violí, cello, piano i conjunt de cordes.

0: La barcarola del tercer acte dels contes d'Hoffmann, d'Offenbach, en un arranjament per violí, cello, piano i conjunt de cordes.
1: Bin de clàssica, Berenguer Ballester.
2: Radio Arrels, a Saragossa, 93.1.
3: Tu et

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Mohamed i tinc 9 anys i mig. El que m'agrada el mes de l'estiu és viatjar al Marroc.

0: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada, i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya, i les màximes doncs també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya, amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
4: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
5: Avui pianistes importants, un francès, un català i un americà. El francès és Baptiste Trotignon, un músic de jazz que, com tants d'altres, comença el conservatori i arriba un moment que dubta quina línia musical seguirà, clàssic o jazz, i opta pel jazz, per la improvisació i pel swing, diu, i també perquè, segons explica ell mateix, no era prou dotat per ser un gran pianista clàssic. L'any 2012 va fer un disc de cançons, com el títol indica, Song, Song, Song, amb cançons de Brel, Barberà, Gainsbourg, Nougaro i també Schubert. Avui escoltarem una cançó amb lletra de Miossec, cantada per Mélodie Gardot.

la veu de Melody Gardot al disc Song Song Song del 2012 de Batista Trotignon. Avui ja sabeu, doncs, tres pianistes. El català és Jordi Sabatés, una institució en el jazz rock i també la cançó. Va col·laborar amb Maria del Mar Bonet, amb Pau Riba, amb l'Ovidi Montllor i també amb en Francesc Pi de la Serra. En el terreny del jazz, destacar sobretot el duo que va fer amb Tete Montoliu, la figura més internacional del jazz català. I tampoc que puc descuidar els seus duos amb el guitarrista Toti Soler. L'escoltarem en un disc del 83, homenatge a Scott Joplin, el pianista americà més representatiu del ragtime.

el disc que va fer Jordi Sabaté l'any 83 en homenatge a Scott Joplin. I el tercer pianista és un dels més decisius de la història del jazz, Bill Evans. Pianistes com Keith Jarrett, Chick Corea, Joe Zawinul o McCoy Tyner reconeixen la seva influència. L'any 66 va fer un disc amb una orquestra simfònica dirigida per Klaus Ogerman amb temes de compositors com Bach, Fauré, Granados o Chopin. Escoltarem la versió jazz d'una obra de Joan Sebastià Bach, la siciliana, de la segona sonata per flauta i baix continu.

0: Vals, basat en un tema de Bach. És el disc que Bill Evans va fer amb una orquestra sinfònica l'any 1966. Avui, doncs, tres pianistes. Abans de Bill Evans hem escoltat Batista Trotignon i Jordi Sabatés.
1: Vin de jazz, Berenguer Ballester.
2: Radio Arels. Arribes Altes, 95. Mama.

0: Han passat hores i hores, dies i dies, el port era silenci, però un dia una gavina es va aixecar i una veu va cridar...
1: Una veu!

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Rosa de l'escola Arrels i tinc 10 anys i mig. El que m'agrada més de l'estiu són els amics, perquè podem anar a la platja, mengem burgers i riem molt.

fos un gran amic. Passo de llarg, no m'agrada ser el que em faig i ser el que em dic. Si les coses

0: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya i les màximes doncs, també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya, amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
4: Ràdio Arrels.

0: de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Avui els 20 de música d'arrel amb el grup de Calaix. Les tres empordaneses, Mireia Mena, Gemma Pla i Lourdes Rimalló. Elles mateixes es presenten com una nova polifonia tradicional catalana. Una de les seues especialitats és la improvisació.

0: calaix. La nyacra és una melodia tradicional sobre la que normalment s'improvisa tot rimant. És pròpia de l'Empordà. A Espolla, per exemple, a l'Alt Empordà, es fa un combat d'improvisació per elegir el rei de les nyacres. De calaix hi ha posat uns versos aquí del poeta Carles Fages de Climent, un dels empordanesos més il·lustres. Les de calaix les coneixem bé aquí al nord, han vingut sovint a cantar o a participar a actes per la llengua i la cultura catalanes. Van crear el grup el 2001 quan estudiaven a l'aula de música tradicional i popular de Figueres.
1: Ai, quin fred!

Aires, del grup de Calaix. Cançons tradicionals que han après dels més vells de l'Empordà i que elles canten amb la naturalitat d'unes joves sense complexos amb la tradició. L'any 2004 van rebre el primer premi enderrock com a millor disc de folk segons la crítica. Veus i percussions amb les mans, amb els peus, amb la ximbomba, les castanyetes, el pandero. Una de les cançons més populars de la tradició catalana, la història de l'hereu Riera.

L'Hereu Riera amb el grup de Calaix. De Calaix, el nom del grup que avui ocupa aquests 20 minuts de música d'arrel, és una expressió que equivaldria, amb tota evidència, sense necessitat de demostració. Això és de Calaix. Els seus espectacles, les tres veus, ara de fet quatre, sempre cerquen la relació directa, molt directa, amb el públic. Avui acabarem amb un altre disc, el tercer, del 2005, amb una cançó ben popular aquí al nord, una cançó que porten cap a la festa de la Patum de Berga.

Joan del Riu a la Patum, una cançó amb el grup de Calaix. Avui les de Calaix de l'Alt Empordà van començar 3, ara en són 4, un dels grups més frescos de la música d'arrel del país.

0: Tallin de músiques d'arrel. Berenguer Ballester.
1: Radio Arrels. A Pollestres, 95.

0: petites veus d'Arrels.
1: Bon dia, em dic Louis i tinc 11 anys. El que m'agrada més de l'estiu és me banyar i poder fer el que vull. Per exemple, excavar la terra a casa de l'àvia.
2: Un baixanenc i una ribes altesa, lligats de fresc al fogot de l'amor. Se van casar aquesta lluna darrere, a l'agost, quan els Jaumets són madurs. I el novi ple de galanteria li va dir un

La colla era contenta, malgrat el temps sul punt de s'embrumar. Cal que refrenc, la ruta és més plasenta, i a la mar arreu vam arribar. Més del temps que el fricot acabava de coure, el dolent temps nos va contrariar. Mita aquí, que no sap

casa amb els seus jocs patrimonials. La nòvia em feia la grimassa, deia son jocs que són pas ben loials. Si te podia tornar la parella amb els galants que són festejat, del Riberal fins a la Ganganella n'hi hauria prou.

0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
1: La previsió del temps de l'estiu.
2: A Ràdio Arrels.
3: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcir, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya i les màximes doncs, també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
4: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
4: Arrels.
2: Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord. Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: Amb l'Oriana Penyer.
4: Fa poc ha començat el festival Curt Circuit 66, que és un festival de curtmetratge. En parlem amb el seu responsable transfronterer, Luc Domènech. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Doncs el festival Curt Circuit 66 és un festival itinerant.
5: Sí, és un festival itinerant que és entre la Catalunya del Nord, menys la Cerdanya i l'Alt Empordà. I també enguany ens hem afegit i anirem per primera vegada al Gironès, al municipi de Celrà.
4: I quants municipis feu, més o menys?
5: Doncs són 41 dies de festival i anem a 35 municipis diferents entre l'agost i el setembre.
4: Doncs el vostre festival ha començat l'11 d'agost, s'acabarà el 20 de setembre.

0: Hi ha de tot. Després tenim una programació especial que es farà quatre vegades, que és Kurzcats, que és dedicada al festival, al cinema dels Països Catalans, modern, emergent i de qualitat. En tenim un que és Curts en Territori, que és dedicat a tots els curtmetratges que van ser rodats a la Catalunya del Nord o a Occitània. Un programa que és Curts en Memòria, que presenta curtmetratges al voltant de la memòria, bàsicament.
1: I això va començar des del 2020, és la setena edició enguany. Com us va acollir aquest festival?
0: Doncs no hi eri pas jo, llavors, però va néixer del confinament, del Covid, amb aquesta voluntat de saia a l'aire lliure, de veure cinema, de trobar-se amb la gent, de relacionar-se i també de portar el cinema als pobles petits. Va començar amb 5 municipis, 5 curtmetratges i després, any rere any, la cosa va anar creixent i d'aleshores ençà no ha parat de créixer i doncs n'estem contentíssims.
1: I per acabar, com escolliu els curtmetratges que presenteu? Quins són els
0: Doncs hi ha una...
1: criteris?
0: Sí, és una crida a projectes. Els curtmetratges de competició els rebem en una plataforma. En rebem 2.500 cada any i en triem una trentena, 25. Com se trien? Hi ha dos criteris principals. Primer, que tinguin menys de 2 anys, doncs que siguin recents, d'actualitat. I el segon criteri és la qualitat. No n'hi ha més, és a dir, volem que sigui el millor de tot. I resulta que cada any tenim curtmetratges que seleccionem que acaben premiats a diferents festivals, a l'Os de Berlín, al César, als Oscars, al que vulguis. I doncs és això. No hi ha cap temàtica que és obligada, és a dir, tenim comèdia, drama, documental, horror, tenim de tot. I sobretot fem que totes les sessions siguin adaptades per a tots els públics, dels infants a la gent més gran, sense cap distinció. I a totes les sessions la gent pot venir sense cap limitació. I intentem de fer que cada sessió sigui única, que hi hagi una barreja d'estils i que de fet sigui realment en 1 hora i mitja tot un viatge a través del que pot ser la riquesa i la diversitat del cinema.
1: Moltes gràcies, Hug Domènech, responsable transfronterer del festival Curt Circuit 66.
0: Molt bé, moltes gràcies, que vagi bé. Deu.
2: Radio Arrels, a Toulouse, 95.

0: Ràdio Arrels. Cultura a Ràdio Arrels.
1: Bé, Irene Solà, acabem de parlar amb alguns lectors o futurs lectors dels seus llibres, també amb el teu editor de les edicions Le Seuil per la traducció en francès. Tu acostumes a presenciar, a participar en tertúlies amb els seus públics?
2: Sí, déu-n'hi-do. Jo, a mi m'agrada molt relacionar-me amb els lectors i viatjar i córrer món. També és veritat que quan escric o quan estic en temporades d'escriptura procuro reduir els viatges i el moviment per concentrar-me. Llavors vaig fent temporades més cap endintre i temporades més cap enfora, però sí que gaudeixo molt i ha estat fantàstic avui venir aquí a Ceret.
1: Sí, t'ha agradat el contacte aquest? És diferent dels altres, de les altres trobades o més o menys hi trobes les mateixes preguntes, els mateixos interessos dels diferents lectors?
2: N'hi ha de tota mena. I avui, per exemple, ha estat en un ambient molt, molt agradable, molt acollidor, molt familiar, molt proper. He pogut parlar amb molts lectors, ha estat molt divertit tenir la conversa amb tu. Llavors, m'he passat molt bé, la veritat.
1: És sempre difícil a un autor de contestar la pregunta i ara què? I després d'aquests tres llibres i de la poesia que serà aviat reeditada, quins són els seus projectes? Perquè potser tindràs altres projectes que el de l'escriptura, perquè la teva formació, els teus hàbits, els teus interessos van més enllà de la literatura. Toques també les arts gràfiques, les arts visuals...
2: Jo no paro mai. A mi el que em passa és que se m'acostumen a enganxar o encavalcar les recerques i els projectes. De fet, una manera que jo m'adono que ja estic acabant un llibre és quan començo a veure que tinc ganes d'escriure en un altre. I llavors haig de repartir l'energia i acabar el que estic treballant, però quan començo a veure molt clar que començo a tenir ganes d'investigar una cosa que encara no he investigat o ganes de començar a prendre notes per un proper projecte, vol dir que ja em toca acomiadar-me del que tinc entre mans i començar amb el nou. Llavors jo ja porto una bona colla d'anys, i ja no és ni un ni dos, més una bona colla d'anys treballant en la que probablement serà la propera novel·la. I allà estic, o sigui que estic en ple procés de treball i d'escriptura d'un projecte nou.
1: Tornant a Ceret i a Catalunya Nord, no és la primera vegada que vens a Catalunya Nord, però has vingut poc.
2: No, vaig venint, la veritat és que... I he vingut per motius molt diferents. Vinc per plaer, a vegades,
1: sí,
2: a Ceret.
1: Sí, però això llavors aquí no ho podem saber.
2: A Ceret, per exemple, al mercat, i vinc sovint, i vinc per investigació, per exemple, a Prats de Molló, i vaig anar molt investigant, sobretot per el Canto Jo.
1: I llavors... Sí, el relat sobre l'os i la festa de l'os.
2: Exacte, per exemple, no? En aquesta ocasió vaig venir diversos anys a la festa de l'os, i bé, és una zona que m'agrada molt, i llavors he anat venint, sí, com des de Civil, per exemple, quan m'organitzen tours o m'organitzen viatges, sempre procurem fer coses per aquí, més amunt també, però sí, des de Pervendres, Perpinyà, aquí Ceret, hem anat fent cosetes.
1: Has viatjat i coneixes diferents idiomes, diferents llengües, però el francès no. Has tingut relacions o coneixements o sentes interès amb escriptors nord-catalans o francesos?
2: Sí, i tant. I de fet jo el francès no el parlo, i és una cosa que m'agradaria resoldre. De fet, fa molts anys que, tot i no parlar-lo, intento llegir-lo una mica i intento estudiar-lo una mica. Sí. I jo tinc molta esperança d'amb el temps anar, amb el temps i amb el contacte, no? D'anar creuant, anar venint, doncs que anar-lo millorant, i l'entenc molt més ara del que l'entenia abans. Jo no, pel que fos a l'institut, etc., se'm va, no? l'anglès, i el francès no el vam tocar. I llavors és una cosa que, bueno, que haig d'anar resolent a poc a poc. I sí, per exemple, en Joan Lluís Lluís és un escriptor que a mi m'interessa molt el que fa, i jo sé, el dia de l'os per mi va ser en el moment en el que jo el vaig llegir per primera vegada, una gran descoberta.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Irene Solà, i doncs ara em sembla que intentem fer de per manera que tinguis un públic una miqueta més ampli aquí al nord.
2: Moltes gràcies.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana des de ja fa uns quants episodis i, de fet, a aquesta crònica li hem dit que Andreu Turón no va inventar la tenora. I avui és el dia, doncs, que ens expliqueu una mica d'on ve tot això. Primer de tot, bon dia, Oriol i Pere.
3: Bon dia.
2: Aviam, què passa aquí? La va inventar o no la va inventar?
4: No la va inventar. Andreu Turón no va inventar la tenora. Gens ni mica. És un relat que es va posar en plaça fa uns anys i que avui, bastant ràpidament, explicarem amb en Pere, perquè és una cosa, pensi que més enllà de dir un tal ha inventat tal o tal instrument, influeix sobre moltes coses que es pensa i que es diuen sobre la música nord-catalana. En 1849, l'Andreu Turón participa a finals d'any a un concert que es fa a Perpinyà. Ell és dins l'orquestra que toca. No és convidat a títol personal. El convidem el Pere Jordà a fer un solo. No, fa part de l'orquestra. Durant una de les músiques que fan, ell toca la tenora, que és instrument seu. Dins el compte rendu oficial de les diades no apareix, per dir que no tenia interès en si mateix. En Turón, que era dins un cercle bastant important de gent de Perpinyà, era amic de persones que treballaven a la premsa. I hi ha una línia dins la premsa en aquell moment que diu que cal felicitar l'Andreu Turón per haver tocat. La frase completa més, ara no la tindré de memòria, és cal felicitar l'Andreu Turón per haver ficat un pavelló de metall a la tenora i pel senyor Buix per haver fet patates de 5 quilos. Això és la frase exacta, que mai ha sortit sencera. Per dir, cap en si mateix poc interès a la cosa. No estem més parlant d'Andreu Turón. 3 anys després, l'Andreu Turón amb militars tocarà, és veritat, als plàtans de Perpinyà. Faran de fet, 2 concerts, em sembla que hi ha un que és anul·lat, no sé què. És el seu mateix amic periodista, que es deia Rodange, que escriu una vegada més què s'ha passat, com s'ha passat l'Andreu Turón. A l'inici ens explica que l'Andreu Turón toca la tenora i que el seu pare, el Valentí, havia començat a modificar l'instrument. Primers articles de 1852. I de cop i volta, dins un article, escriu que és, diu inventor, no me'n recordi.
5: Ara mateix tampoc ho tinc present.
4: I de cop i volta surt això. I a partir d'aquí s'ha creat aquest mite que l'Andreu Turón havia inventat l'instrument i que n'havia fet la primera representació en 1849. De fet, gens ni mica. Els primers rastres que tenim de la tenor, com deien, el tanor o el tenor, era un nom nord-català. A Catalunya Nord són d'en Rafael Garret. Ja n'hem parlat diverses vegades, que era constructor d'instruments a Perpinyà. Quan es mor, dins el seu lot d'instruments i de material a vendre, trobem els tudells de tenor. I trobem fusta per instruments, doncs per tibes i tenors, en venda. Doncs vol dir que ell, abans 1821, ja treballava sobre instruments anomenats tenors. El Valentí Turón, que agafa de seguida la successió, fabrica 3, ens arriben, 3 o 4, és això, tenores.
5: Tenim 4 tenores que podem atribuir amb certesa, perquè estan firmades, al Valentí Turón. N'hi ha 2 que s'han conservat en col·leccions privades aquí a Catalunya Nord i n'hi ha una al Museu del Palau Lascaris a Niça I finalment, un altre que és de les més antigues, ara mateix, que es conserven, al Museu d'Història de la Ciutat de Girona. De fet, en les col·leccions del Museu de la Ciutat d'Història de la Ciutat de Girona, es podria dir gairebé que en les tenores que tenen sintetitza l'història de la tenora al segle, de l'evolució de la tenora al segle XIX. També tenen instruments de l'Andreu Turón, en tornarem a parlar. Però vaja, què s'ha de remarcar a propòsit de la tenora? Encara hi ha moltes coses que no tenim clares. Una d'aquestes, per exemple, és que és possible que la tenora no fos coneguda, per exemple, a l'Empordà. La prima sí que ho sabem, això sí. Però tenim exemplars de prima modernitzades d'altres tallers que no són, diguem-ne, de Catalunya Nord, de la part sota administració francesa. En tot cas, de tallers possiblement de l'Empordà en el sentit molt ampli. Però que no porten cap firma i que no podem atribuir amb certesa a cap fabricant. Bé, això són per les primes. De tenores no en tenim d'instruments, no en tenim cap anterior en aquesta antiga tenora del Valentí Turón que es troba a Girona. Tenim la menció que el Garret en fabricava. Encara no tenim clar quina forma podia tenir aquesta tenora, si era una tenora com l'hereva directa de les xeremies del Renaixement, és a dir, un instrument en una o dues peces amb una sola clau, que és la clau que s'acciona amb el dit petit, i que, per exemple, sabíem que el taller Homs, del qual vam parlar en la crònica dedicada a la prima, va fabricar, però per un ús molt precís, un ús litúrgic, i que fins i tot això era a Calatayud. Però és una cosa que es perd molt ràpidament, a tal punt que de Barcelona estan, aquestes xeremies són instruments empordanesos. Bé, tot això per dir que, a més, sabem que molts d'aquests eren fabricats concretament a Perpinyà, no només, però el més gros de la producció, en tot cas, i de la modernització d'aquests instruments es fa en el taller primer del Valentí Turón, després del seu fill Andreu. Però vaja, és un Empordà molt ampli. Diguem-ne que és el nord, ben bé, de Catalunya. Bon, en aquest article que esmentava l'Oriol del Rodange, que fa la ressenya o anuncia fins i tot el concert, hi ha una descripció i una síntesi de l'evolució de la tenora. Diu, més o menys citi de memòria, escriu en francès, evidentment, l'instrument era molt limitat en el seu principi, era d'una sola peça, amb una sola clau, i només tenia una octava d'amplitud. L'Andreu Turón passa per aquí, el seu pare comença d'afegir clau i després l'Andreu Turón ho perfecciona en el punt que està, etc. Bon, això és la promoció que fa el fill del Valentí. Però l'instrument ja havia passat per tota una fase d'evolució. I llavors, malgrat tot, de fet, el Valentí Turón posa tota la base, gairebé, de l'instrument, fins i tot tal com el coneixem avui dia. És a dir, les claus al lloc d'on no s'han mogut, des del 1830-40. Però són unes claus molt rudimentàries. No és gens l'instrument que coneixem avui dia de solista, ni que sigui perquè aleshores ni tocava sardanes. Però és el moment on la tenora toca amb cornemusa. I senzillament l'evolució de la tenora d'aquesta xeremia amb una sola clau que es fa, s'allarga l'instrument pel baix. Es va a buscar la nota greu, les notes greu. Senzillament, el Valentí fusiona dues xeremies en una. La xeremia tenor, que és que li donarà el seu nom a l'instrument, i la xeremia contralt, que és a dir, una quarta o una quinta, segons com se vegi l'instrument, per sota de la tenora, és a dir, a l'octava baixa del timbre. Bé, el Valentí Turón fusiona aquests dos instruments, allarga la tenora cap a baix, i després és aquest instrument que millorarà l'Andreu.
2: I després l'Andreu es queda una mica amb el mèrit, tot i que no el tingui. Doncs moltes gràcies a Oriol i Pere per explicar-nos aquesta tenora i per què no va ser Andreu Turón qui la va inventar.
5: Amb duplicat.

0: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Salses, 95.

0: Bon estiu amb Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, el Soler 95.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Tres expresidents de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears s'han trobat a la Universitat Catalana d'Estiu per comentar la situació social i política dels països catalans. Cristòfol Soler, que va ser president de les Illes Balears pel Partit Popular durant els anys 90, ha criticat el turisme excessiu que reben les illes.
3: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, bàsicament, mos hem tornat gats pel turisme. És a dir, i en aquests moments m'ho donant compte de que la nostra manera de viure, el nostre model econòmic, no és un model que en aquests moments tingui unes possibilitats de millorar la feina de les futures generacions que puguen tenir.
2: En el cas del País Valencià, l'expresident Josep Lluís Albanyà ha criticat el centralisme que no permet desenvolupar econòmicament el país.
4: Tenim una diferència de renda anual de 10.000 euros de diferència en Catalunya, 11.000 en Balears i 14.000 en Madrid. I el que diu el president Quintorra, jo estic absolutament d'acord. El problema nostre és el de la submissió al castellà i al centralisme. Perquè Espanya està dominant la situació per el seu idioma, perquè no és un tema banal. Com deia abans, l'idioma és economia, és mercat, és confiança, és innovació, i tot això se segresta en benefici del castellà. Se mos furta d'alguna forma, per dir-ho bruscament.
2: Albanyà ha reivindicat també la llengua pròpia com a dinamitzador de l'economia.
4: Sempre ha hagut un menyspreu, un menysteniment i una persecució de la llengua. I la llengua no és un problema cultural, no és un problema que es puga jugar en ella en submissions. La llengua és una palanca importantíssima de l'economia per a un país. En primer lloc, perquè dona visibilitat. I la visibilitat és la marca. Vull dir que la marca és l'excel·lència. Però, a més, l'idioma crea lligams. I al crear lligams en els mercats s'enforteixen per la confiança i la seguretat. I en tercer lloc, l'idioma és una originalitat que dona i crea innovació.
2: L'expresident català Quim Torra ha considerat que les limitacions que viu avui Catalunya són totes elles per una manca de sobirania.
5: Tendim a fer aquestes expressions i, si voleu, aquests diàlegs o aquestes discussions com si el nostre fos un país normal, com si ara diguéssim, bé, ara canviem les persones i com aquestes persones tenen tota, o el seu país, Catalunya, té totes les competències legislatives, té totes les competències fiscals, tributàries, de tot tipus, doncs podran dissenyar un país d'aquesta manera. I això és fals. O sigui, hi ha molts dels temes recurrents a la societat catalana que, perdonin, jo per poder parlar d'aquest tema, primer digui'm quina sobirania tinc. Com que resulta que pràcticament no en tenim cap per poder abordar tota una sèrie de problemes enormes, gegantins, que ens ve com a societat de l'any 2030, i un dels quals, per exemple, que abans hem parlat abans del canvi climàtic, què pot fer Catalunya pel canvi climàtic? És igual, posa els lideratges que vulguis. Però si no tenim competències, però si no tenim recursos, però si aquest país viu en col·lapse. És que és així, no? Per tant, per qualsevol tema que ens vulguem plantejar i que vulguem millorar, a mi em sembla molt bé, tinguem totes les discussions del món que vulguem, però després mirem quin és el problema autèntic i el problema real de Catalunya és de sobirania.
2: L'acte ha format part de la Universitat Catalana d'Estiu i s'ha celebrat al Liceu Genovier de Prada.

0: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Aquestes vacances, escolta, Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
4: La previsió del temps de l'estiu.
5: A Ràdio Arrels.
6: La previsió del temps, avui som el divendres 21 d'agost, a Ràdio Arrels, bon dia. Finalment, avui ha estat el primer dia amb unes temperatures per sota dels 30 graus, 27 graus de màxima a la plana del Rosselló, 26 al Vallespí, 24 al Conflent, 20 graus a Cerdanya. Després, pel que fa al cap de setmana, atenció, les previsions varien segons els models. Alguns anuncien alguns xàfecs ruixats i alguna tronada sobre els relleus, d'altres no, doncs caldrà veure segons l'evolució. Pel que fa a les temperatures, això sí, tothom està d'acord per dir que finalment seran temperatures normals que tindrem aquest cap de setmana, les mínimes de demà a la matinada de dissabte, 9 al Capcí, 11 a Cerdanya, 16 al Conflent, 17 al Vallespí, 18 graus de mínima demà a la matinada a la plana del Rosselló, on durant la tarda el termòmetre arribarà tot just, podríem dir, els 28 graus amb sol, 27 graus amb sol també a Ceret i a Prada i 21 graus a Cerdanya, del banc de Sallagosa, sempre amb sol, però és en aquest cas que alguns models anuncien alguns xàfecs i ruixats sobre els relleus. Continuem el diumenge. Les temperatures mínimes pujaran lleugerament de 21 graus a la plana fins a 14 graus a Cerdanya i les màximes doncs, també evolucionaran una mica, 29 graus diumenge al Vallespí, 28 al Rosselló i al Conflent, 25 graus a Cerdanya amb alguna tronada durant la tarda i vespre.
5: Ràdio Arrels, a Pontellà, 95.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 21 d'agost del 1978 neix Jofre Bardagí. El músic i compositor barceloní és conegut per les seues nombroses col·laboracions i és fill del també músic i compositor Josep Maria Bardagí. La seua carrera musical va debutar l'any 1994, quan tot just tenia 16 anys, al capdavant del grup Glaux, amb qui va publicar 5 discos. Jofre Bardagí, a més de treballar i composar temes per diversos artistes, així com projectes com la Bet, la companyia de teatre El Tricicle, la Marató de TV3 o encara cançons nadalenques, també té una carrera com a cantant en solitari. Escoltem, doncs, Jofre Bardagí amb el seu tema Junts del disc Jo faig cançons.

quan no et quedis ja misèria a la bèstia per fer-nos mal, ni la mala pell que t'aguanta quan ens embrutes els camps, quan se t'estronqui la ràbia amb què has mort els olivars, les vinyes i les pinedes que enverdien els rodals. S'acabarà la misèria de voler-ho vendre tot, de guanyar diners com sigui, tot per fer com si no fos, que venim d'altres misèries, per tu sí però per mi no, temps d'anxoves i arengades, de rondalles i cançons. Tornarem a tenir barques, enamorarem de nou tots els qui vinguin a veure'ns, que vindran en so d'amor. Floriran davant les cases i tot l'any faran olor, crispins i roses gitanes, pensaments de tots

i quan ja no et quedin urpes per esgarrapar la mar ni per fer malbé la terra que els teus fills no heretaran, ai, el bocí que ens en queda i que ara vols esgarrar per aquest joc de pilota que saps prou que ens ve molt gran, llauraràs les vinyes mortes que has sembrades de grisó, com ja Déu, com els teus pares, llauraràs de sol a sol perquè torni a cada casa una mica de consol. Quatre figues seran massa perquè fem festa major. Quan aquest merder s'acabi, tornarà a ser carnaval. Carnestoltes farà voltes, tu ben fart t'amagaràs. I on collíem coses bones, colliran tots els teus mals. Ai, camins de fora vila, que ningú no sap trobar.

I quan paris de vomitar-nos, mala bèstia, la teva gró, ai, la mala pell que t'aguanta tanta ràbia i tan mal cor, ens espera una feinada, però per tu hi haurà el pitjor. Mai no és tard, va més que hi pensis i et repensis la cançó.

i tu com em vols? Què és el que em dóna? On vols portar-me tu? M'agradaràs.

0: Petites veus de Reus.
1: Bon dia. Em dic Kassam, soc a l'escola Reus i tinc 9 anys. El que m'agrada més de l'estiu és veure els meus cosins perquè fem l'aniversari del meu cosí, fem batalles de coixins, mengem caramels i dormim a la casa de l'àvia.

Un gos persegueix un gat fins que el gat li planta cara. Cai, cai, cai, el gos se'n va amb la cua entre les cames.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: També ens podeu sentir des de radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
3: Ràdio Arrels.

tinc un cor, i el cor un racó reservat per a tu. Duc un tamboret per al duc, perquè hi segui Sant Josep.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquest estiu escolta Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: xisclaires, matí i tarda a tota hora tot l'any. I què vols fer si aquí és on vols viure?
1: Sabadell.
0: Tot i sentir-te atrapat,

0: Radio Arels, a Cabestany, 95.
1: Garro de

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
0: Escolta Ràdio Arrels.

0: regals amb tu tot l'estiu.
1: Escolta Ràdio Arrels.
2: Aquesta nit sento un neguit, una fiblada que em recorre el cos. He passejat per alguns records i emocions.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Podeu trobar-nos a les xarxes socials i a radioarrels.cat.

alguns somien rius que portin a les ribes del Dorado, d'altres les fonts tan secretes de l'eterna joventut.

gira, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Un somia en les tempestes de la caixa de Pandora, d'altres el llampec salvatge, redemptor del Sant Graal, uns l'Olimp inviolable, on no hi entra el mal d'aurora, d'altres un món fet d'entrada.

Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Un somien en lleutacte de la mà del vell rei Mides, o potser l'arcana pedra del poder filosofal. D'altres guerres i croades contra els infidels malignes,

gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé. Gira, gira, gira, lluna, gira, gira, gira, lluna, gira, gira i mira'm bé.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Aquest estiu, escolta la veu de Catalunya Nord.
2: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

som ell, com tu ets ell, com tu ets jo i nosaltres som tots junts. Mira com fugen, com porcs d'una escopeta, mira com volen. Ploro. Assegut un floc de blat de moro, tot esperant la camioneta. Samarreta Societat Anònima, dimarts de sang estúpid. Home, has sigut molt mal nen, t'has deixat créixer la cara. Jo som l'home ou. Ells homes ous. Jo som la foca. Tururut.

el solet, i si no ve el solet et poses moreno de parar la pluja anglesa. Jo som l'home ou, ells homes ous. Jo som la foca. Tururut, tururut. Experts d'experts, fumadors, tossiu, no sentiu com el comodiu diu que se us en enriu? Mira quins somriures de porcs a la cort, mira com regrinyen. Ploro. Sardina de sèmola, s'enfila la torre.

0: pou. Jo som l'home ou. Ells homes ou. Jo som la foca. Tururut. Upala, upala, tothom em vol gastar. Esclau, m'has mort, però no la vols desgraciat, i si te'n surts en terra, mira'm la carta, és mort, seieu, pare, reposeu.
1: Radio Arels, a tuí, 95.
2: Yeah!
3: Radio Arels.

0: Bon estiu a Ràdio Arrel.
1: Ràdio Arrels.
2: En aquest món tothom plora dia i nit. Si no, les penes passades, les penes que han de venir, també plorades les mies, mas ara ja canto i ric. Canto les glòries que espero per los treballs que passin, lo camp de les espines, les flors que espero collir. Companys meus de captiveri, no voleu cantar amb mi? Los que plorau entre els pobres, los que frisau entre els rics, los que els dies del desterro comptau per los del neguit. Los passos per les caigudes, los instants per los sospirs, los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís. Voleu que jo vos la cante, la cançó del paradís.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Sant Feliu de Munt, 95.
2: Les mil i una rumbes es van cantant una nit per deu gitanos i cent fogueres.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ens podeu seguir a xarxes @radioarrels, a Twitter, Facebook i a Instagram.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: Sant Genís de Fontanes, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels, amb tu tot l'estiu.
3: Ràdio